Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang en foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

de mocs. Cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Bull el vent, cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

força d'anys d'estar-hi, malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

tres llits i se maneia un tren amb molta gent que en vol sortir. Recordo aquell pitar

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

per haver sovint dormit amb la solitud.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

canta'm a la mà dels ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai no has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives.

0: gracias.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Jo a l'escola. I tu?

Jo, l'escolt. I tu?

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8. És dimarts 1 de setembre, jornada de tornada a la feina per als docents de les Balears. Comença, per tant, el compte enrere per al curs escolar que s'inicia dijous que ve. Els centres educatius es posen a punt. El govern ha fet obres de millora per valor de 85 milions d'euros i també acaben de tancar les plantilles. A les 8 i mitja parlarem del procés d'adjudicació de places amb el conseller d'Educació, amb Antoni Vera. Tot mentre continuen les mostres de condol per la mort de l'exconseller de Turisme, Celestia Lomà, l'impulsor del primer impost de turisme sostenible. Ansel López, bon dia.
2: Bon dia. Els partits polítics, el govern i el sector turístic han lamentat la mort de Lomà als 76 anys. Francina Armengol, secretària general del que va ser el seu partit, el PSIP, recordava així la seva figura.
3: És una persona que ha portat un bagatge enorme des del punt de vista intel·lectual, des del punt de vista de la projecció d'una societat molt més progressista, també amb una feina molt intensa i, en el meu cas, també es perd un gran amic.
2: A Lomà es va donar de baixa com a militant socialista quan el partit va donar suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya pel conflicte del procés.
1: I a Menorca, el PP i el PSOE s'han donat 48 hores per intentar acordar la reforma de la llei que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
2: S'ha ajornat fins demà dimecres el ple extraordinari del Consell que s'havia de fer ahir. Els populars governen en minoria, necessiten suports i asseguren que han acceptat bona part de les 18 esmenes del PSOE.
1: Mentrestant, a Mallorca, l'entitat referida demana que es prohibeixin de manera definitiva noves piscines a l'illa.
2: Segons els ecologistes, del 2015 al 2024 es van construir 3 piscines cada dia. És a dir, que en total se'n van fer 10.600. Palma en concentra el nombre més alt, mentre que Campos i Santanyí són els municipis amb més piscines fetes en sòl rústic.
1: I l'actualitat d'aquestes darreres hores també afecta les butxaques. Avui, amb l'inici del mes de setembre, el gasoil torna a estar bonificat 20 cèntims al litre.
2: El descompte de l'impost d'hidrocarburs serà el doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims. En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa i ho fa de 10 a 5 cèntims al litre.
1: També avui és un dia assenyalat per la pesca recreativa perquè ja es poden pescar ros.
2: Això sí, el vocal de pesca del Club Nàutic de Serenal, Toni Moreno, ens ha explicat que avui les condicions marítimes no són del tot favorables.
4: Gent, pues, l'espera tot l'any per dia 1 de setembre partir. I, claro, hi ha els que tinguin unes embarcacions que reuneixin millors condicions, pues aquests segurament partiran. I altres que cercaran a redossos, vorera la costa, perquè també les poden trobar a prop de la costa, rons.
2: Amb la implantació de la veda l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 grams als 70.
1: I en els esports en futbol, John Donald és el 12è fitxatge del Real Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. El jugador de 25 anys arriba a l'illa de procedent de l'Elx i ho fa com a cedit amb opció de compra fins a final de temporada. Donald arriba al Mallorca per reforçar la part defensiva de l'equip i és que pot jugar de migcampista defensiu, de central i fins i tot de lateral dret. I ja és oficial la sortida de Mateu Jaume al Girona. Això, mentre l'equip, després de tancar-se la tercera jornada de Lliga, és cinquè a la classificació amb 6 punts. I demà començarà a preparar la visita de dissabte a l'Eldense. I en ciclisme a la Vuelta a Espanya, després de la jornada de descans, Enric Mas, líder de la classificació, competirà avui en la desena etapa amb un total de 184,7 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra.
1: I pel que fa al temps, el dia començarà amb sol, però avui també hi podria haver precipitacions dèbils acompanyades de fang a alguns punts de les illes. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, les precipitacions

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Repassem ara les qüestions principals d'aquest matí de dimarts. Avui, dia 1 de setembre, mestres i professors s'incorporen als centres després de les vacances escolars i ho fan amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que n'hi han 31 dependents i espera que estiguin cobertes abans de l'inici del curs escolar dia 10.
1: Demà dimecres s'iniciarà un nou procés urgent de contractació i han de dir que les places vacants per aquest 2026-2027 cal sumar-hi les substitucions que van sortint. En aquests moments són prop d'un centenar, com ha explicat Vera.
2: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
3: Hombre, espera.
1: Les illes on hi ha més dificultat per fer aquestes contractacions són, per aquest ordre, Formentera, Eivissa i Menorca, i les especialitats més problemàtiques són les d'FP.
0: I avui el gasoil torna a estar bonificat 20 cèntims al litre. El descompte de l'impost d'hidrocarburs serà el doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims.
1: En canvi, amb la benzina passa just al contrari. El descompte baixa de 10 a 5 cèntims al litre. És el resultat d'aplicar els criteris establerts amb el decret del Pla de Resposta a la Guerra de l'Orient Mitjà.
0: I avui, dia 1 de setembre, també és un dia marcat per al calendari dels pescadors recreatius. Aixeca la vada per pescar raó. I la temporada s'allargarà fins dia 31 de març. El nombre màxim de captures per mas és de 50 raus per persona i per dia. En aquesta hora del dia ja podem dir que s'ha donat el tret de sortida. Cristina Bouçà, bon dia. Ets al Club Nàutic de Serenal. Ja han sortit les barques.
4: Bon dia. Sí, des de primera hora del matí de Bona va sortir des d'aquí una quinzena de barques i ho han fet entre la incertesa i l'emoció. Incertesa perquè les condicions marítimes no són del tot òptimes i emoció perquè, com dèiem, és una de les jornades més esperades per als pescadors recreatius i el raó és un dels peixos més preuats a la cuina mallorquina. Han pogut parlar amb alguns d'ells i diuen tenir les expectatives ben altes.
3: Hombre, esperen que hi hagi rons, ja que és el primer dia, i m'ho estava esperant bastant d'any, bastant de temps, vull dir. Però, bueno, hi ha dies bons i hi ha dies dolents, ja ho veurem.
5: Sortirem i esperant poden agafar molt.
4: Puntualitzar que hi ha un cupó de 50 exemplars per persona i dia i que amb la implementació de la veda, que va ser l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat, que ha passat dels 26 grams als 70 grams.
0: Gràcies, Cristina, en directe des del Club Nàutic de Serenal. I l'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar les dades d'entrada de turistes internacionals del mes de juliol.
1: I destaca el fet que les Balears han arribat pràcticament al mateix nombre de turistes que el juliol del 2025. De fet, creix aquest nombre un 0,1. I en total van arribar a prop de 2,5 milions de persones. Aquest augment de només un 0,1% contrasta amb l'augment al conjunt d'Espanya, on puja un 4,6%. Per tant, a les Balears aquest creixement de turistes avança a un ritme molt més lent que la resta d'Espanya. A tot l'acumulat, des del gener, han arribat a les Balears 9.164.000 turistes internacionals.
0: Dades que acabem de conèixer. I el Consell de Ministres preveu aprovar avui el projecte de llei d'Estatut Marc del Servei de Salut. Aquest document regula les condicions laborals del personal sanitari i té el rebuig absolut dels sindicats mèdics.
1: Una vegada aprovat el Consell de Ministres, s'iniciarà el seu recorregut parlamentari. El govern espanyol no té assegurada la majoria al Congrés dels Diputats.
0: 9:04, passam el relleu ara als companys del programa El Dia. Passau una bona jornada de dimarts.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Así que me llamo, venga,

Un placer estar.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Serena de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

a nivell que gelós, espera el tren que passa veloç, aixecant polseguera, vigilo amb zel de man, que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basarda al teu àngel.

moreno que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejant.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: sueño contigo.
1: Y continuamos.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. Les Balears reben prop de 2,6 milions de turistes internacionals al mes de juliol. És un 0,1% més que l'any anterior. Són dades que publica l'Institut Nacional d'Estadística, que revelen també que l'arxipèlag va ser la primera destinació principal d'aquests visitants a tot l'estat. Les illes, de fet, en varen rebre més d'un 22% de tots els que van arribar a territori espanyol.
4: A més, en l'acumulat dels primers 7 mesos de 2026, les Balears se situen també com una de les comunitats que més turistes van rebre, amb més de 9 milions de turistes estrangers, una xifra que suposa un increment d'interanual 8%. Les illes també varen ser la comunitat amb major pes de la despesa turística el juliol. Concretament, els visitants hi varen deixar més de 4.145 milions d'euros, un 8,3% més que l'any anterior, amb una despesa mitjana de més de 1.600 euros per turista tot el seu viatge, que de mitjana ha superat els 6 dies d'estada.
3: I més qüestions en aquest 1 de setembre, primer dia també d'incorporació als centres educatius de mestres i de professors, una jornada que arrenca amb pràcticament totes les places vacants cobertes, un 99%, una dada que ha donat el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'ha explicat a una entrevista a l'Informatiu Matí. També n'ha detallat que n'hi ha 31 de pendents i espera que quedin cobertes abans que comenci el curs escolar el proper dia 10.
4: Demà dimecres s'iniciarà un nou procés urgent de contractació a les places vacants per aquest curs 2026-2027. Cal sumar-hi les substitucions que van sortint en aquests moments prop d'un centenar, com ha explicat Vera.
5: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
4: Les illes on hi ha més dificultat per fer contractacions són, per aquest ordre, Formentera, Eivissa i Menorca, i les especialitats més problemàtiques són les de formació professional.
3: I aquest curs escolar també comença amb obres de millora i ampliació. Encara en marxa en alguns centres, amb instal·lacions a punt d'estrenar en d'altres i amb aules modulars com a assignatura pendent en alguns centres. Així, tot l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, du a terme actuacions que, segons han concretat, tenen un valor de més de 85 milions d'euros.
4: Les infraestructures, precisament, són una de les principals preocupacions a la qual se suma el problema de la manca de climatització. El president de l'Associació de Directors de Secundària és Joan Ramon Xamena.
6: Sí que pot ser que hi hagi alguns centres que s'hagin instal·lat aire condicionat, però segurament són pocs. I possiblement centres que s'hagin posat més ventiladors, quan ja s'hagin posat altres centres, però bé, amb les temperatures que s'estan tenint, és un dels problemes que també ara haurem d'intentar arreglar el més aviat possible dins les possibilitats de tenir tots els centres de la comunitat autònoma amb aires condicionats, que, com podeu entendre, no és fàcil.
3: I un apunt més, perquè des d'avui fins al 30 de setembre s'obre el període per sol·licitar els ajuts del Bo Lloguer Jove per als anys 2026 i 2027. Les ajudes són de 250 euros al mes per persona i tenen un màxim de 6.000 euros en els 2 anys de convocatòria.
4: La convocatòria manté les mateixes condicions de les anteriors establertes pel govern central a través d'un reial decret estatal de l'any 2022, de manera que els ajuts es dirigeixen a contractes de lloguer d'habitatge de fins a 900 euros mensuals.
3: Amb aquesta informació arribem a les 10:04, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
2: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Hotel Italy Playa.
1: I'll say
0: I shall one day tomorrow.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: cortar. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

banca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

El sol fenice per amagar-se, però el temps obscur ocell vençut

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon,

0: Le continuam.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, el govern construirà 10 pisos públics a preu assequible a Sencelles. Està previst que les obres tinguin una durada de 18 mesos, un any i mig, i costaran 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys amb més de 10 anys de residència al municipi.
3: El govern ha col·locat avui la primera pedra de la nova promoció d'habitatge públic de l'IBAVI a Sencelles. Ha estat un acte en què també ha estat present el batlle Joan Carles Bert. L'edifici situat al carrer dels Molins disposarà de soterrani, també planta baixa, primera planta, amb un total de 10 immobles, un dels quals estarà adaptat a persones amb discapacitat. La distribució prevista és de 6 pisos de 2 dormitoris i 4 d'un dormitori. Escoltam el batlle de Sencelles.
4: L'Ajuntament va cedir a Solar amb unes condicions molt clares. Que aquests habitatges fossin per joves menors de 35 anys i amb més de 10 anys de residència en el municipi. Perquè volem que la gent quedi arrelada a Sencelles, volem que els nostres joves no se n'hagin d'anar a viure a altres municipis, no volem perdre aquells lligams que tenim les generacions presents i les generacions futures.
2: I més qüestions que també marca l'actualitat d'aquest dimarts. Rescatades 24 persones més que han arribat en barca fins a la zona de les Illes Bledes, al Parc Nacional de Cabrera. Es tracta de la primera embarcació localitzada avui després que ahir n'arribassin 6, amb un total de 147 persones migrants a bord.
3: Les barques es divideixen en dos grups. Per una banda, les dues localitzades a Formentera, amb menor capacitat i que transporten persones d'origen magrebí. Per l'altra, i també es varen interceptar quatre barques a les proximitats de Cabrera, totes amb una trentena de persones a bord i en aquest cas amb un perfil diferent. Eren persones d'origen subsaharià. Aquest segon perfil també correspondria a l'embarcació interceptada d'aquest matí, segons les intervencions notificades per la delegació del govern aquí a les Balears. Des de començament d'any han arribat a l'arxipèlag un total de 252 pasteres amb un total de 4.768 persones migrants.
2: I avui, primer dia de setembre, també marcat en vermell el calendari dels pescadors recreatius perquè s'ha aixecat la veda per pescar raó amb una temporada que s'allargarà fins al 31 de març. El nombre màxim de captures permès és de 50 peces per persona i dia. Avui els aficionats, segons ha pogut constatar in situ IB3 Ràdio, han sortit amb incertesa, feia vent a primera hora del matí, però també amb moltes ganes i amb expectatives elevades. Confien completar la quota permesa.
5: Hombre, esperen que hi hagi rons, ja que és el primer dia, i m'ho estava esperant bastant d'any, bastant de temps, vull dir. Però, bueno, hi ha dies bons i hi ha dies dolents. Ja ho veurem.
6: Esperant que faci supor, que no ho crec, però bueno.
2: I en clau estatal, Pedro Sánchez ha presidit una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional, mateix Palau de la Moncloa, a la qual han assistit 17 ministres. És la segona que convoca el president espanyol després de l'arribada de prop de 72.000 migrants marroquins a finals de juliol a Ceuta. L'òrgan té la missió d'assistir al president en la gestió de la crisi mentre creix la tensió als carrers de la ciutat autònoma.
3: Avui els veïnats de Ceuta tornaran a sortir al carrer després de les concentracions pacífiques d'ahir contra avui els nous espais d'acollida de migrants. Els manifestants no hi estan d'acord, en demanen directament l'expulsió d'aquestes persones. En el dia a dia també el sector del comerç es queixa de fortes pèrdues, reclama tornar a la normalitat. Segons calculen, la previsió de pèrdua total a la ciutat autònoma és de 33 milions d'euros.
2: I amb aquesta informació arribem a les 11 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 12.
1: Més informació a ib3notícies.com.
7: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.
8: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. UGT denuncia una nova agressió a una treballadora de l'aeroport de Palma, sumant així una desena aquesta temporada en les terminals de les Balears. Concretament, segons ha relatat el sindicat en un comunicat, la treballadora, supervisora d'una companyia aèria, ha estat colpejada per una passatgera que no podia acreditar de manera correcta el descompte de resident.
2: La víctima, segons detalla UGT, es troba de baixa mèdica després de rebre cops al cap i a l'espatlla amb un telèfon mòbil. El sindicat considera lamentable l'increment d'agressions al personal dels aeroports de les Balears. Per això reclamen mesures preventives reals i protocols de prevenció eficaços que proporcionin, diuen, una resposta contundent davant qualsevol atac. Recorden que els treballadors no són responsables ni de les tarifes ni de les condicions dels bitllets.
1: I més qüestions, perquè els consumidors ja perceben la bonificació de 20 cèntims al litre de gasoil que avui ha entrat en vigor. El descompte de l'impost d'hidrocarburs és a partir d'avui del doble de l'aplicat durant el mes d'agost, quan era de 10 cèntims, ara són 20. En canvi, en la benzina ha passat just al contrari. El descompte ha baixat de 10 a 5 cèntims al litre.
2: Aquesta nova aplicació ha permès rebaixar la diferència entre repostar benzina i gasoil quan aquests darrers dies ha costat en algunes estacions més de 2 euros al litre. Avui ja es pot omplir el dipòsit amb preus que freguen 1,8 euros per litre, una mica més encara que fer-ho amb benzina. És el resultat d'aplicar els criteris establerts amb el decret del Pla de Resposta a la Guerra de l'Orient Mitjà. Les benzineres ja noten aquesta rebaixa. Segons ha explicat IB3 Ràdio, el responsable d'una d'elles a Palma.
3: En això dièsel sí que s'ha notat, perquè han estat 20 cèntims de baixada i pues, lo que són autònoms i empreses s'han pues, aprofitat per omplir el depòsit.
1: I també us expliquem avui que la superfície agrària ecològica d'Eivissa es va duplicar en 5 anys. Va superar de fet ja el llindar del 20% l'any 2025. Són dades recopilades per l'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa i Formentera Preservation. Això sí, aquesta entitat adverteix que aquest avenç ha d'anar acompanyat de mesures per enfortir i garantir la continuïtat del sector agrari.
2: Concretament, la superfície agrària útil en ecològic d'Eivissa va assolir el 2025 les 1.590 hectàrees, més del doble de les 792 registrades el 2020. En 5 anys, el seu pes sobre el conjunt de la superfície agrícola de l'illa es situa ara a només 5 punts percentuals de l'objectiu europeu del 25% de superfície agrària ecològica per al 2030. Elisa Langley és coordinadora de l'Observatori de Sostenibilitat.
4: En una isla que está sometida a diferentes problemas, ya sean incendios, plagas o sequía, mantener esta actividad agraria ecológica viable es una forma también de proteger nuestro territorio y aumentar nuestra capacidad de adaptación.
2: Entre el 2024 i el 2025, la superfície inscrita com a agricultura ecològica va augmentar en 4 dels 5 municipis de l'illa i es va mantenir estable a Eivissa.
1: I pel que fa a la situació a Ceuta, després de finalitzar la ronda de compareixences de ministres al Congrés i a l'espera de la de dijous del president Pedro Sánchez, el PP ha criticat avui que cap membre de l'executiu estatal no hagi assumit encara cap responsabilitat. La portaveu de Podem, Ione Belarra, en canvi, ha lamentat que el president defensi el posicionament del Marroc, gairebé diu, de manera ridícula.
5: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
1: Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El PSIC proposa apujar 2 euros l'impost turístic i declarar zones tensades a les Balears per poder posar així límits als preus de lloguer. Són dues de les proposicions de llei que han registrat els socialistes i que han anunciat avui després d'unes jornades parlamentàries a les quals han donat el tret de sortida al nou curs polític.
2: En una roda de premsa, la candidata a la presidència del govern ha presentat aquest dimarts les principals línies de treball de la seva formació per al tram final de l'actual legislatura, que considera clau no només per la proximitat de les eleccions autonòmiques del 2027, sinó per la necessitat de fer balanç i plantejar solucions. Escoltem la portaveu del PSIC, Rosario Sánchez.
3: Sempre hem dibuixat quin és el nostre model turístic, des dels temps d'en Celestí a l'Omar, que és un model turístic que preserva la qualitat de vida dels residents i preserva el nostre territori. Hem fet mesures sempre que hem governat i continuarem aprofundint en aquestes mesures. Jo crec que la nostra trajectòria mos avala.
1: I també han reprès rutina més per Mallorca. També ho han fet amb una reunió interinstitucional al Parlament. La crisi de l'habitatge, però també la massificació turística i el cost de vida seran els punts centrals, han explicat, per al nou curs polític.
2: La formació ecosobiranista ha volgut posar el focus en propostes perquè la gent normal, diuen, pugui viure millor. Demanen, per exemple, pujar el salari mínim a l'illa i limitar la compra d'habitatges als no residents per evitar l'especulació. Lluís A. Pesteguia és el coordinador general de la formació.
4: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes, i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
1: I més qüestions, perquè avui també s'obri el termini per sol·licitar el bo lloguer jove. És una ajuda de 250 euros mensuals destinada als menors de 35 anys. Els interessats tenen fins al 30 de setembre per demanar-la i es poden subvencionar fins a 24 mensualitats. És a dir, fins a 6.000 euros per persona.
2: Enguany la convocatòria està dotada amb 4.800.000 euros de fons estatals i s'hi poden acollir contractes de lloguer d'habitatges de fins a 900 euros o habitacions de fins a 450. Entre els requisits, cal tenir ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, no ser propietari d'un habitatge i estar al corrent de pagament de lloguer. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat al govern estatal que ampliï els límits per accedir a les ajudes en la pròxima convocatòria.
5: Todos sabemos del desafío, de los problemas y del aumento de los precios de la vivienda que estamos experimentando tanto a nivel nacional como dentro de nuestras islas, y ya venimos solicitando de forma insistente que se aumenten esos límites para que aquellas personas que están pagando pues hasta 1.200 euros de alquiler puedan aspirar también a estas ayudas de 250 euros, o aquellas personas que paguen más también por habitación pues pueden también aspirar a esas ayudas, ¿no?
1: I en clau estatal, avui reunió de Consell de Ministres enfocada un dimarts més en la crisi migratòria a Ceuta. Avui han aprovat la bonificació del 75% en la contractació de treballadors, tant d'aquesta ciutat autònoma com de Melilla. Això dins el pla de suport engegat per l'executiu espanyol per un valor de 168 milions d'euros.
2: També es facilitarà que les empreses es puguin acollir a un ERTO. Si ho fan, comptaran amb una exempció del 100% de les cotitzacions empresarials i en la màxima protecció per als empleats. Els permetrà, entre altres coses, ple accés a la prestació per desocupació sense consumir-la.
1: I amb aquesta informació arribem a la 1:04. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 2. Serà ja en temps d'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedeu en tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

dansa, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

dia dalt del campanar, ninant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Puerta. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
1: Bon dia, sol des dues. L'inici de setembre deixa un panorama complicat per a les butxaques dels ciutadans que avui miren de reull el compte bancari i també el marcador de les benzineres. Per una banda, males notícies per als qui tenen una hipoteca variable. L'Euríbor ha tancat l'agost fregant el 3% i això encarirà els préstecs. I si miram cap a la carretera, la cosa va per barris a partir d'avui mateix. Si teniu un cotxe dièsel, respirareu una mica perquè el descompte es duplica i puja fins als 20 cèntims per litre. En canvi, si el vostre vehicle és de benzina, avui us costarà més omplir el dipòsit, ja que la bonificació de l'Estat es retalla a la meitat i es queda a només 5 cèntims. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimarts, 1 de setembre. Ho feim en Joan Jiménez, el control tècnic titulars. Titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Comença la veda del raó a les Balears, un peix que anirà directe de la mà al plat.
3: El planxa amb farina, farina de caixa especial, amb farinats i la paella amb oli.
2: Una temporada que s'allarga fins al 31 de març amb un límit de 50 captures per persona i dia. Des de la seva implementació l'any 2000, el pes mitjà del peix gairebé s'ha triplicat, passant dels 26 als 70 grams.
1: A Mallorca comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer a Sencelles. En Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Està previst que estiguin acabades al març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys a més de 10 anys de residència al municipi. És la primera promoció que l'IBAVI construeix al poble en 30 anys.
1: A Eivissa, un home ha estat detingut en una operació contra el tràfic de drogues. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilos de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu en un important punt de tràfic de drogues que tenia com a magatzem un sofisticat sistema de doble fons d'un vehicle. A Eivissa, aquest ciutadà d'origen alemany que ha estat detingut ja ha ingressat a la presó.
1: A Menorca, Ciutadella empra quasi 5 dels 30 milions d'euros dels romanents de tresoreria per destinar a actuacions urgents. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. Entre elles, la climatització del geriàtric municipal i també de la policia local, a més de les obres del Saló Gòtic de l'Ajuntament. Es fan servir els estalvis també per pagar mig milió d'euros del deute pendent d'una sentència judicial pels terrenys on s'havia de construir una pista voltadora. Encara quedaran 4 milions per pagar en el que és l'únic deute que té actualment el consistori.
1: I l'executiu central ha aprovat avui l'Estatut Marc de la Sanitat i l'envia al Congrés dels Diputats, malgrat l'amenaça dels metges de reprendre les vagues aquest setembre.
2: El govern de Sánchez destaca que el text compta amb el suport dels principals sindicats de classe i d'infermeria. En canvi, el comitè de vaga dels metges el rebutja i adverteixen que si el ministeri de Mònica García no rectifica, intensificaran les protestes a la tardor.
1: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva en futbol. Avui es tanca el mercat de fitxatges i el Real Mallorca incorporarà un nou jugador. Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta de Guillermo Fernández, migcampista mitja punta de 8 anys. Que...
8: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Galeosa. Sunset Bulldog.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jortenencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimarts, 1 de setembre. I ho fem amb una notícia de darrera hora. Detingut el conductor del vehicle sinistrat a Manacor ahir de matinada i que va deixar una dona morta. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. El cotxe dins del qual circulaven 3 persones va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7,6 entre Manacor i Porto Cristo. La Guàrdia Civil ha informat de la detenció ara del conductor, a qui s'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. Està previst que demà passi a disposició judicial a Manacor. La víctima era una jove, 23 anys i nacionalitat espanyola.
0: Avui també destacam que al setembre arriben canvis per als consumidors.
1: Sí, per una banda, males notícies per als que tenen una hipoteca variable, perquè l'Euríbor ha tancat l'agost fregant el 3% i encarirà, per tant, els préstecs. En canvi, si teniu un cotxe dièsel, respirareu una mica perquè el descompte es duplica, puja fins als 20 cèntims per litre. En canvi, si el vostre vehicle és de benzina, avui costarà més omplir el dipòsit. La bonificació de l'Estat es retalla en aquest cas a la meitat i es queden només 5 cèntims. Fins ara era de 10. Avui a les benzineres no es parlava d'altra cosa.
2: Mira, jo sol posar en els camions, li sol posar 20, 30 euros i surt a uns 5, 6, 7 litres. Jo la mantenia enredada, però espero notar-la.
3: A diario. Es mi modo de trabajo. Claro que lo notaríamos. Piense que antes si llenabas el depósito no llegaba a 100 euros y ahora son 160, 170. Entonces, claro, todo eso, ese dinerito a final de año se nota.
0: S'aixeca la veda del rau a les Balears, un peix que anirà directe de la mà al plat.
1: Una temporada que s'allarga fins al 31 de març amb un límit de 50 captures per persona i dia. Des de la seva implementació l'any 2000, el pes mitjà d'aquest peix gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 als 70 grams. Avui, tot i ser laborable, molts de pescadors recreatius han sortit a la mà per encetar la temporada.
4: Allà on he anat, per dues vegades cap l'any, hi havia un poquet de mà, i un poquet de mà vent. Però, bueno, n'he agafat mal o menys una dotzenada.
5: Què fas? Que n'agafem 30 o 35? Molts basten.
4: Jo crec que està bé, 50 ja n'hi ha. Per persona està bé.
0: Avui també mestres i professors s'han incorporat als centres després de les vacances escolars.
1: I ho han fet amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí que encara n'hi ha 31 dependentes. Espera, de fet, que quedin cobertes abans de l'inici de curs escolar el proper dia 10.
0: Mentrestant, avui també ha arrencat el curs polític per als partits d'Esquerra.
1: PSIP i Més per Mallorca han escenificat avui la represa de l'activitat amb jornades al Parlament per preparar iniciatives de cara al curs polític que arrenca oficialment ja al Parlament la setmana que ve. Els socialistes anuncien iniciatives contra la saturació turística, el canvi climàtic i l'increment del cost de l'habitatge, mentre que els ecosobiranistes proposen apujar el salari mínim a l'illa i limitar la compra d'habitatge a no residents per evitar així l'especulació.
0: L'executiu central ha aprovat avui l'Estatut Marc de la Sanitat i l'envia al Congrés dels Diputats, malgrat l'amenaça dels metges de reprendre les vagues aquest setembre.
1: El govern de Pedro Sánchez destaca que el text disposa del suport dels principals sindicats de classe i també dels d'infermeria. En canvi, el comitè de vaga dels metges el rebutja i adverteixen que si el ministeri de Mònica García no rectifica, intensificaran les protestes a la tardor.
0: I el Consell de Ministres mobilitza 309 milions d'euros per reactivar econòmicament i socialment la ciutat de Ceuta.
1: Les mesures estan pensades per revitalitzar l'economia saudita després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Hi ha ajudes directes, bonificacions a les contractacions o ERTEs per a les empreses que així ho necessitin.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Un home de 51 anys ha hagut de ser rescatat mentre practicava barranquisme al torrent de Ses Llemes, a Sóller. L'home ha caigut d'uns 7 metres i ha patit diverses lesions i ha requerit assistència sanitària i un rescat aeri deguda a la situació i el difícil accés. Més qüestions. El govern central destinarà a les Balears 1,2 milions d'euros per a programes de cohesió sanitària i trasplantaments, una partida que forma part dels 50 milions d'euros que es repartiran entre els governs autonòmics.
2: També es destinaran per impulsar un ús racional dels medicaments, per exemple, amb una millor atenció farmacèutica dels pacients crònics, així com a la formació contínua de professionals. D'altra banda, la partida també anirà destinada als plans de donació de medula òssia i de sang de cordó umbilical.
1: I encara parlant de salut, el govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris que ara continuarà la tramitació parlamentària.
2: El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig dels sindicats mèdics que ja han anunciat que continuaran amb les mobilitzacions després de l'estiu. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha recordat que ara l'Estatut anirà al Congrés, on els grups parlamentaris s'hi podran posicionar, i ha defensat les bonances que tindrà per al col·lectiu mèdic.
3: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: I avui, 1 de setembre, mestres i professors s'incorporen als centres després de les vacacions escolars.
2: I ho fan amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat a IB3 Ràdio que s'espera que les restants queden cobertes abans de l'inici de curs escolar, dia 10.
4: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que es podran cobrir ara en els processos que venen.
1: S'arriba al final de les vacances i també a la recta final de la temporada turística. A Peguera, els hotelers esperen que el setembre culmini una temporada d'estiu positiva.
2: Ara mateix les reserves estan al 88% i les perspectives són bones. Durant tota la temporada han tingut ocupacions lleugerament inferiors a les d'altres anys, però han millorat els ingressos gràcies a la pujada dels preus.
5: De setembre el bo que té és que ens venen molt de clients de cada any, ja no ens venen tant de nins, amb la qual la càrrega de feina ens disminueix perquè hi ha aquest percentatge menys de gent a dins dels hotels i és un client amb un poc més de poder adquisitiu, no?
1: Mentrestant, la policia local d'Eivissa i el Servei d'Inspecció del Consell fan front comú contra l'intrusisme. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal després d'inspeccionar la setmana passada un total de 30 habitatges. Les denúncies se sumen a les 11 ja tramitades enguany.
2: D'altra banda, pel que fa al servei públic de taxi, els agents varen aixecar 2 actes per no connectar el taxímetre mentre transportaven passatgers. També es van detectar 7 infraccions per sobrepassar el topall en nombre de vehicles de lloguer.
1: I en crònica de successos, detingut el conductor del vehicle sinistrat de Manacor ahir de matinada i que va deixar una dona morta de 23 anys.
2: El cotxe, dins el qual circulaven 3 persones, va sortir de la via i va quedar tombat al quilòmetre 7,6 entre Manacor i Porto Cristo. A l'home se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial. Està previst que demà passi a disposició judicial a Manacor.
1: Amb aquesta informació arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: ¡Salud!
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltau de la Colònia Sant Pere, a través www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, també una setmana més, tot i que en aquest cas, bueno, realment això hauria de ser ahir, però bueno, òbviament començàvem avui i per tant ho tenim avui. Un mes més, perquè començam, en aquest cas sí, avui, el nou mes de l'any, en aquest cas el mes de setembre, i també una temporada més, que normalment no ho sol mirar massa amb aquestes cases a nivell aquí local, però també si haguessin d'anar fidels a el que se sol fer a nivell radiofònic o també televisiu, en moltes ocasions, normalment el mes de setembre, a vegades a octubre, a vegades a mitjan setembre, depèn un poc de cada cas, se va començant les noves, el que s'anomena temporades, com en aquest cas, per exemple, en alguns esports, temporades esportives, en el cas audiovisual, ho diré així per englobar, no només ràdio, també se comença la temporada, en aquest cas això, el que sigui, televisiva, radiofònica, etc, etc, el que sigui que diem en cada cas. En el nostre cas, valgui la redundància, no sé trobar altre, en el nostre motiu, aquí a Ràdio Horta, sí que és vera que de moment intentarem, que no és poc, és poc i no és poc a la vegada, intentarem seguir o mantenir el manco que teníem fins ara. Evidentment, seguirem fent feina per aconseguir encara més contingut del que teníem, si és possible. Evidentment, això hi fem feina de, no cada dia, però en moltes ocasions. Tant de bo en algun moment se pugui fer efectiu i realitat. Seria el meu major i millor desig, però una cosa és el que es desig i l'altra el que acaba sent possible. A vegades, per mil motius, no acaba sent possible. Però bé, també aquí a vegades, moltes vegades deim bé, fins passat la fira no mos hi posant realment com a tal, tot i que comencem ja les emissions, en aquest cas com a tal, aquest, normalment això, primer de setembre, com és el cas d'avui, a vegades depèn de com ha caigut pues el primer dilluns de setembre, depèn de com cau, que diem el calendari, en cada any pues ho feim venir bé una mica així com trobam oportú. I bé, ja anirem, per tant, explicant i veient com evoluciona tot plegat i si aquesta temporada tant de bo vos puguem oferir encara més contingut del que vos oferim habitualment a nivell de nous programes, espais o col·laboracions o el que sigui. En el final, com dic, és el nostre màxim i major desig. I a la part que seguim mantenint el que teníem, que també, com dic, no és fàcil. I tot i que agraït immensament a tots els que fan programa, per suposar que sí. Per altra banda, a nivell, bueno, varen deixar enrere ja, per suposat, la festa de Sant Salvador, no ho tiraré enrere perquè ja mos queda bastant enrere, ja vaig fer programa precisament, i sol fer, aquest darrer any ja ho feia així, sol fer programa una vegada acabat les festes, per tal de fer tancament una mica de comentaris i ja no deixar respondent pel setembre. Entre cometes sí que podríem dir que quedaria pendent, entre cometes, les festes de Sant Roc a la Colònia Sant Pere. Sí que enguany no he pogut, per diverses circumstàncies personals i familiars i demés, no he pogut ser pràcticament a cap acte, no sé si vaig poder anar a qualcun, però bé, en tot cas, sí que hi va haver, per exemple, el sopar a la fresca, no sé si era així, ara ho diré així, però bé, el sopar solidari, que sí que se va haver de posposar per previsió de mal temps, i que finalment se va acabar fent el dimecres dia 26. Aquest candidat, evidentment, se va haver de prendre aquesta decisió, això va fer que també segurament hi anessin manco persones que en el seu moment estaven previstes, etc, etc. Però, si més no, el manco se va poder fer. També, bueno, em parlava l'altre dia amb alguna integrant de la comissió de festes de Sant Roc, recordem que de Sant Roc és
d'organització de la comissió de festes. No ho organitza l'Ajuntament, tot i que, evidentment, hi ajuda i col·labora, per suposat, perquè, si no, no seria possible. Però sí que no és d'organització final, diguem-li així, de l'Ajuntament pròpiament, sinó que hi ha una comissió de persones que ho fan possible, que donen sentit, que coordinen, que diuen això millor, la millor dividir en dos dies, això fer-ho tal dia, etc, etc. I tot el mal de caps que du, per suposat, i de més, de aquí el nostre agraïment, per suposat, clar que sí. També, bé, molt d'ànims a certes persones que en aquest cas, diverses circumstàncies, i que bé, que puc dir més. A nivell noticiable tenim diverses coses. Ahir, per exemple, sense anar més enfora, i se completarà de fet aquest dissabte, hi va haver aquest 90 aniversari per dir alguna cosa, perquè no és una cosa celebrable, però bueno, que fa 90 anys d'aquesta, direm, caiguda, ja sé que no s'hauria de dir així, però d'aquesta bomba que va caure a Artà, ja sé que no s'hauria de dir així, perquè segons vam poder també veure o recordar els que ja ho havien vist, aquest documental que també se va projectar ahir al teatre, i bueno, que faria el teatre de fora, en aquest cas...

coses, després en parlarem, i després dissabte es completa amb altres propostes també certament interessants i que vos convidem a anar-hi si podeu. Això per una banda, també evidentment explicarem altres notícies i altres coses. També avui la banda de música, per exemple, també ja ha fet, ha publicat també una qüestió que se venia treballant ja des de fa un temps per de cara al dia de la fira, però el dia de la fira al vespre, el diumenge 13 de setembre a les 20 hores. Ara també en parlarem una mica. I també, sobretot, i permeteu-me dir, en tot el carinyo per tota la resta de coses, la gran notícia d'aquests dies, perquè està succeint ara mateix, diguem-li d'alguna manera, dit així, que diem, però fa uns dies que s'ha donat la qüestió com a tal, o que s'ha donat la qüestió com a tal, és que el ciclista artenenc Enric Mas Nicolau, que és líder de la Volta Ciclista a Espanya, va guanyar també una etapa, precisament la primera etapa en la qual lluïa el mallot vermell, que diguem-li així, dona visió clara de qui és el líder de classificació general en aquell moment. Va guanyar l'etapa, dues o tres etapes enrere ja havia fet una etapa que amb Pogacar, segur que ho pronuncio fatal, que era per treure's el capell. No era la primera vegada, evidentment, que m'ho feia aixecar de les cadires o les butaques o com el que ho dic, per algunes etapes que ja havia fet temps enrere, altres anys també d'allò de mirar. Sabem d'en Enric del potencial que té. Sí que, desgraciadament, moltes altres vegades, o diverses altres vegades, les coses no l'havien anat tan bé com segurament ells i tots nosaltres desitjàvem. No sabem com acabarà aquesta Volta a Espanya, perquè encara queden bastantes etapes, com dic. L'etapa d'avui encara s'està disputant. De fet, clar, ara, entre què he vengut cap aquí, de més, no sé si ja deu haver acabat o no. Però bé, ara després ho miro d'actualitzar. Si qualcú ho mira per la tele, segurament estarà més al white. I en definitiva, estem en aquesta etapa 10, la d'avui, i és actualment, com dic, el líder de la classificació general. Això sí, no sé si per desgràcia, no sé si dir-ho així, perquè també en el final hi has de ser, per tant, sí que per una part és de gràcia, però per l'altra hi has de ser. Evidentment, si hagués anat el nou vol de ser, per no dir el número 100 o 150, per dir alguna cosa ara així absurda, evidentment, si hagués passat el que va passar, està clar que no seria el líder hores ara, per tant, has d'estar allà, havies d'haver aconseguit el que havia aconseguit anteriorment fins ara en aquestes primeres etapes, i en aquest cas anar a segon, i per la caiguda d'en Pogacar, s'ha, no sé si dir, convertir en líder d'aquesta Volta a Espanya de manera, diguem-li, provisional, perquè, com dic, queden encara bastantes etapes. Crec que és un total, si no vaig malament, de per aquí, de 21 etapes, no voldria anar malament. I, en definitiva, bé, en tot el nostre màxim recolzament, reconeixement, enhorabona, totes les màximes paraules, evidentment, possibles d'aquí, des de Ràdio Horta Municipal, perquè això sí que ha fet ja diverses vegades segon a la Volta a Espanya, se li ha resistit al primer lloc. No sabem si ho podrà acabar aconseguint. Jo penso que sí, però, evidentment, tampoc li volem posar més pressió del que evidentment ja té. I en definitiva, pas a pas, tant de bo pugui aconseguir aquest primer lloc ja definitiu de la Volta Ciclista d'Espanya una vegada acabat la Volta en general, d'aquest 2026 que diem. Per tant, tant de bo, des d'aquí tot el nostre màxim suport i recolzament, com deia. I bé, això, com dic, són 21 etapes i se cobrirà una distància total de 3.275 quilòmetres que va des del 22 d'agost fins al 13 de setembre de 2026. Per tant, acabarà el dia de la fira, veurem com va la cosa, i no sé si el dia de la fira m'ho farà estar pendents de... Normalment sí que veig que la darrera etapa, normalment sol ser un poc allò de tràmit. Per tant, possiblement ja el dissabte ja sabíem com acabarà la cosa, possiblement, ja ho veurem. Però bé, pas a pas, com m'agrada dir sempre, el manco a mi, i de moment

que gaudeix aquí del que està aconseguint, del que està atenent a hores d'ara, i tot el que hagi de venir, que vingui. Però és històric, història també, afegint, que diem, a tot el que ja hi havia de Miquel Zamora i tot el que hi havia fins ara en el cas de les, en aquest cas del ciclisme hortenc, i a tots els altres noms que sempre venim dient, també entre els quals hi ha Enric Mas, de l'esport hortenc, que d'aquestes darreres, aquests darrers anys, està donant molt d'èxits, i en aquesta ocasió ara és Enric Mas qui torna la protagonista, diguem-li així, en aquest cas de manera positiva, cosa que celebrem, i que tant de bo, dia 13 de setembre, d'enguany podem dir que definitivament Enric Mas ha aconseguit guanyar una gran volta. Sí que ha aconseguit guanyar altres voltes, d'aquestes, no m'agrada dir-ho així, perquè podríem dir minoritàries, tampoc no m'agrada dir-ho així, perquè al final pareix que li lleva mèrit, i si ha de ser, i si ha de lluitar, i si ha de córrer, jo ni arribaria a la segona etapa segur, per tant, molt de mèrit he de fer, però sí que aquestes grans voltes, que al final és el que te fa tenir més reconeixement, més èxits, més tot el que sigui, per tant, tant de bo pugui acabar aconseguint, perquè com crec que s'ho mereix, segurament tots els altres pensaven el mateix, hortenens i no hortenens, però en el nostre cas, evidentment, tirant cap a casa. I, per tant, bé, com dic, pas a pas, i tant de bo puguem dir que Enric Mas aconsegueix acabar, o en aquest cas, la Volta a Espanya amb el mallot vermell, que li consolidaria com a guanyador d'aquesta Volta a Espanya 2016. De moment, llavors, de manera provisional, en aquesta classificació general, des de ja fa uns pocs dies, i bé, tant de bo, com dic, tot i que quedin encara bastantes etapes, tant de bo pugui acabar conservant, i en el pitjor dels casos, si ho perdés alguna etapa, que esperen que no, que ho pugui recuperar l'etapa següent, però bueno, ja dic, tant de bo si no la perd, i en aquest cas, sobretot, la darrera o penúltima etapa, que sigui la definitiva, i ja puguem donar més bona notícia encara, i dir que ja és definitiu. De moment, enhorabona a Enric, enhorabona a tota la família, enhorabona a l'esport hortenc, perquè, com dic, també és un reflex de tot plegat. Evidentment, també enhorabona a tot l'equip de Movistar Team, que, per suposat, el ciclisme és un tema entre individual i amb equip, perquè, al final, és classificació individual, tot i que també hi ha classificacions per equip, però, evidentment, si no tens un equip, també, a vegades, poca cosa pot fer. Per tant, també en aquest cas, gràcies a tot l'equip de Movistar per, de Movistar de ciclisme, per, evidentment, ajudar i fer possible que Enric actualment sigui el número 1 de la Volta a Espanya, la classificació general, així que això. I enhorabona a tots els qui, com dic, família, amics, companys i tot el, de manera extensiva, evidentment el ciclisme hortenc, per suposat, i de manera extensiva tot l'esport hortenc, perquè crec que és de celebrar. Així que, amb tot això i més coses, començam aquest primer programa de la temporada 2026-2027, tot i que anirem de manera progressiva, així que avui, evidentment, a l'hora posant-nos al dia tindrem bastantes coses, aquests dies posteriors ja veurem com anem enfocant la cosa. De moment, donem el sus, són les 16:57 minuts després de tot aquest speech inicial, que avui, evidentment, com a inici de temporada, m'he allargat més del compte, però bueno, d'avui dia 1 de setembre de 2026. Benvinguts, començam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: problema en dur endavant.
1: A partir d'avui, els joves de fins a 35 anys poden sol·licitar el bo de lloguer jove, una ajuda de 250 euros mensuals per al pagament del lloguer.
2: Els interessats tenen fins al 30 de setembre per demanar-la i es poden subvencionar fins a 24 mensualitats, és a dir, 6.000 euros per persona. S'hi poden acollir contractes de lloguer d'habitatges de fins a 900 euros o habitacions de fins a 450. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha demanat al govern estatal que ampliï els límits per accedir a les ajudes a la pròxima convocatòria.
3: Ja venim solicitant de forma insistente que se aumenten esos límites para que aquellas personas que están pagando pues hasta 1.200 euros de alquiler puedan aspirar también a estas ayudas de 250 euros o aquellas personas que paguen más también por habitación pues puedan también aspirar a esas ayudas, ¿no?
1: En la plana de successos, detingut un home de nacionalitat alemanya en una operació contra el tràfic de drogues a Eivissa. La Policia Nacional ha requisat quasi 28 quilograms de ketamina, més de 7 quilos de cocaïna i 22.000 euros en efectiu.
2: La Policia Nacional l'ha batejada com l'Operació Estiu i es va iniciar quan els agents de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat va detectar un ciutadà alemany que s'havia desplaçat a Eivissa per vendre estupefents durant la temporada d'estiu. L'home ha estat posat en disposició del jutge que ha decretat l'ingrés en presó provisional.
1: I ferit greu, un home de 51 anys després de caure des d'una alçada de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Sóller.
2: L'home ha patit diverses lesions i ha necessitat un rescat aeri a causa del seu estat i les dificultats per accedir a la zona. Hi han intervingut efectius del parc de Sóller i Sa Milana l'ha traslladat de la zona de la caiguda fins a una ambulància que l'ha dut a l'Hospital de Son Espases.
1: Amb aquesta informació arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
4: Més informació. Per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat, vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer.

I ha acabat, bueno, més que acabat, han arribat ja els primers corredors meta d'aquesta desena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026. Enric Mas ha quedat en aquesta etapa en el lloc número 36, que cap a la fi, si més no, és tantes a la xifra exacta, perquè manté aquest mallot vermell de líder de la Volta Ciclista a Espanya i, per tant, demà tornarà a sortir amb el mallot vermell i acaba aquesta etapa mantenint, per tant, aquesta primera classificació general, en aquest cas una etapa més. En el cas de l'etapa anterior, que no va ser ahir perquè ja hi havia descans, però sí que va ser diumenge, si no vaig malament, no m'ho voldria equivocar, va guanyar i va, que ja venia, que diem que havia quedat, havia mantingut la primera posició des de l'etapa anterior, però sí que en la novena etapa va aconseguir la primera posició, és a dir, guanyador d'etapa, i lògicament també mantenint aquesta mallot vermell. En el cas d'avui, posició, no sé si dir quasi anecdòtica, 36a posició de l'etapa, però manté, perquè al cap i la fi ha entrat sense pràcticament diferència, el manco tots els anteriors no li han agafat diferència com a tal, i per tant, en conseqüència, pel que, és que intentava, clar, aquí la ràdio no té tele, ho he d'explicar, per tant, en conseqüència m'he de regir per internet. A internet, anys enrere sí que te deixava veure l'streaming de Televisió Espanyola o d'altres canals. A hores d'ara sí que diu que, al manco per aquí on he mirat, que has d'estar registrat. Per tant, no m'ha deixat veure aquest final d'etapa, però sí que segons la web oficial de la Volta a Espanya, que és la Vuelta.es, sí que diu, per tant, no voldria ara, com no he vist el vídeo i per tant no voldria equivocar-me, però segons la web oficial dius que, diu que han entrat tots, bueno, molts d'ells amb zero, amb menys zero, que diem així, amb el mateix temps, i per tant per això de classificació anecdòtica en aquest cas, si més no, a nivell de xifra de 36, bueno, han entrat junts fins als 68 primers classificat de l'etapa, després sí que la resta ja sí que amb una petita certa diferència. I Enric Mas ha entrat pràcticament junt amb Primo Roglic, que és un dels seus màxims rivals en aquest sentit en aquesta Volta a Espanya, així com també en altres, si més no, però vaja. Per tant, entenc, ara així un d'això general, entenc que segueix mantinguent, que diem, aquesta diferència respecte als seus competidors, i per tant continua en aquest cas líder de la Volta a Ciclista d'Espanya amb el temps de diferència, evidentment el temps sumat de l'etapa d'avui, per suposat, però a nivell de diferència, a la mateixa diferència respecte als seus perseguidors. Que més? Bé, sí que també com a cosa així comentable, del mallot verd va el número 9 i del mallot de muntanya, que és aquest de topos, diguem-ne així, bueno, blanc amb topos blaus, que ho va lluir, crec que era el dia abans, o no sé si també alguns dies abans, un dia abans segur, de lluir el vermell, en aquest cas perquè crec que era el primer classificat, ja era duer el mallot vermell, no pot dur el 2, i per tant ell que ja era segon ja va dur aquest mallot. En aquest cas manté també la segona posició en aquesta classificació, però lògicament, per suposat, la que molts interessa i la que n'estem especialment i molt orgullosos, diria jo, és d'aquesta primera posició que manté, i ja serà així durant tres etapes comptant la d'avui, aquesta primera posició de la general, si voleu dues i mitja, en certa manera, però bueno, el més important és que a hores d'ara és el primer classificat de la general de la Volta a Ciclista d'Espanya, Enric Mas Sartanenc, i guanyador també de moment d'una etapa, l'etapa número 9, la darrera que s'havia disputat fins ara sense comptar la d'avui,
I també sumat que hi havia descans, també va poder pair una mica més tot plegat tota aquesta situació. També una de les coses que no he dit, però que també certs periodistes i allà mateix al pòdium en aquell moment també per megafonia també se va fer el comentari i crec que també és de mencionar perquè diu molt segurament de la seva personalitat, evidentment coneixent la seva professionalitat, també Artà coneixent la seva personalitat, però sí que a nivell del ciclisme mundial, per no dir que cas espanyol, ja que la Volta a Espanya, però bueno, crec que podrem dir mundial, europeu, o com li vulgueu dir, és igual, més enllà de les nostres fronteres, és que el dia de l'etapa, perdó, que el Pogacar va caure, que era el que anava líder fins en aquell moment, i va abandonar perquè podia haver caigut i que diem, si les circumstàncies estaven diferents, podria haver hagut una caiguda que no suposés l'abandonament, però en aquest cas sí que ho va suposar, o almenys així ho va decidir. I no va voler, una vegada pujat al pòdium, que li pertocava, acabat aquella etapa, li pertocava per ja anar segon, que diem, i automàticament passava primer, després de retirar-se en Pogacar, li pertocava enfundar-se, diguem-li així, la camiseta al mallot, com se'l diu en ciclisme, vermell, que el coronava, si me'l permeteu dir-ho així, el corona, vaja, com a líder de la Volta Ciclista d'Espanya. El seu gest en aquest cas va ser que no va voler-se posar i en el bon sentit de la qüestió, no va voler posar-se el mallot vermell, evidentment pel que havia suposat que les circumstàncies havien fet que no és que ho aconseguís per ell mateix, tot i com he dit abans, evidentment havia d'estar segon, perquè si hagués estat el número 10 o 20 o 100, evidentment no hagués aconseguit el mallot vermell en aquell moment el manco. Per tant, havia d'estar allà, però sí que el fet que fou la retirada d'en Pogacar i les circumstàncies que així ho varen determinar, en aquest sentit, en Enric no va voler, en aquell final d'etapa, en el pòdium d'aquell final d'etapa, no va voler-se posar, diguem-li així, per respecte, aquell mallot vermell. Sí que va pujar al pòdium i amb la camiseta així aguantant la que dèiem amb les mans, per entendre-me d'alguna manera, per megafonia ja se va explicar que era per aquesta qüestió, que així ho havia decidit ell, i suposo que ell i el seu equip també imagino, però bueno, al cap i a la fi entenc que també ell en primera instància, i per tant també diu molt d'ell com a tal. També és un fet a remarcar. No sabem si qualsevol altre hagués dit, mira, m'és igual que l'hagi passat el líder, bueno, al final jo som el líder i per tant m'ho pertoca posar-me el mallot vermell i els hagués posat, a lo millor qualsevol altre, entre cometes, a lo millor ho hagués fet, en el seu cas va considerar que per respecte i companyerisme i no sé com dir-ho en aquest sentit, no enfundar-se com a tal aquell dia el mallot vermell, evidentment l'endemà en carretera l'havia dur, això, o sigui, per suposat, i suposo que un orgull, lògicament, i avui també, en aquest sentit, i esperem que moltes etapes més fins la darrera, i la darrera en qüestió també que el consolidi com a primer definitiu, però bé, crec que és de mencionar i deixar-ne constància, si més no, d'aquest fet, que més enllà de la seva personalitat, que ja el coneixem molt, també la seva personalitat, com dic, aquí a Arda també segurament el coneixem, però bueno, a nivell del ciclisme en general també se demostra una vegada més que no només és gran professional, sinó també molt gran persona. Així que gràcies i enhorabona, Enric.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I, perdoneu, seguim amb més coses. En aquest cas, com us explicava també una mica molt per damunt i molt resumidament, en el principi del programa, Artà comemora aquests dies, és a dir, ahir de manera exacta, i també hi haurà, no se diu així, però ho dic jo, com una espècie de segona part aquest dissabte. Ara ho explicam d'aquests 90 anys del bombardeig del 31 d'agost de 1936. Diu la notícia de l'Ajuntament, que redactava fa ja uns dies, és a dir, previ que diem els actes d'ahir, diu l'Ajuntament organitza diversos actes en record de les víctimes, amb un minut de silenci, una ofrena floral, una projecció, una ruta pel lloc on varen caure les bombes i una jornada de conferències. L'Ajuntament d'Artà, a través de l'àrea de patrimoni, que en aquest cas capitanejada per la regidora Paula Ginard-Vilches, ha organitzat diversos actes per commemorar els 90 anys del bombardeig d'Artà, ocorregut el 31 d'agost de 1936, en conseqüència, amb aquesta data, fa 90 anys, durant la Guerra Civil. El bombardeig va produir en el context de la batalla anomenada Batalla de Mallorca, quan les tropes republicanes comandades pel capità Alberto Bayo, el capità Bayo, com també segurament haureu sentit alguna vegada, o sabeu si més no, mantenien posicions al llevant de l'illa de Mallorca. L'atac sobre Artà va ser efectuat per avions italians que donaven suport al bàndol revoltat i va causar la mort d'11 persones, a més de deixar diversos ferits i importants danys materials al poble. El programa commemoratiu d'enguany començarà, clar, això com vos he dit estava escrit abans, en aquest cas va començar ahir dilluns 31 d'agost, coincidint amb el dia en què es compleixen, els complien aquests 90 anys dels tràgics fets. A les 10 del matí se va guardar un minut de silenci davant de l'Ajuntament, que dedica el cap de policia, en aquest cas, va fer sonar el xiulet a les 10 exacte, de manera molt puntual, cosa que també així ha de ser, i va passar un minut, va tornar a marcar, que diem, al final d'aquest minut de silenci. Hi havia representació de tots els partits polítics representats al nostre consistori artenenc actualment, tant Partit Socialista com el PI Artà, ara també dins Coalició per Mallorca Artà, com Unió Antament d'Artà, Més per Mallorca, ara Més per Artà i Sacaloni, com també el portaveu del Partit Popular d'Artà i Sacaloni Sant Pere, conegut com a Joan Senra, Joan Lliteres, conegut com a Joan Senra. Per tant, tots els partits polítics, he de dir que tant en el minut de silenci com el que després també hi va haver el cap vespre, hi van estar representats. En aquest cas, això, com dic, les 10 es va guardar aquest minut de silenci, a memòria de les víctimes del bombardeig. Els actes varen continuar a les 7:30, a les 9:30, al cementeri d'Artà, concretament en el lloc on hi ha ja aquesta placa que se va posar ja fa bastant d'anys. En aquest cas se va fer una lectura per part de la regidora Paula Ginard, va llegir un text que havia preparat nomenant aquests diversos noms de les víctimes que hi va haver en aquell moment, aquestes 11 víctimes que vos parlàvem abans, i se va fer aquest, bueno, qui va voler també fer ofrena floral pel seu compte, així ho va fer, i també se va fer una, diguem-li així, de conjunta entre ajuntament i familiars, en aquest sentit, que se va dipositar aquest centre floral allà de vora aquesta placa que hi ha que recorda, si més no, aquests fets. Va ser una cosa senzilla però emotiva, evidentment, com no pot ser d'altra manera, els que hi han perdut, en aquest cas varen perdre, familiars directes, lògicament, tot i va passat bastant d'anys, lògicament, els records hi són, els llaços familiars, evidentment, per molt d'anys que passin, hi són, òbviament, i per tant, és així. I, repetesc, hi eren tots els partits polítics representats també en aquesta data, igual que el minut de silenci, tant el Partit Socialista com el PI, Propostes de les Illes, ara dins Coalició per Mallorca Artà. En aquest cas no només per Antònia Sureda sinó també en
Bosch, que també serà un dels coordinadors d'aquesta coalició. També hi havia representació de, en aquest cas, de Unió Independent d'Artà, Més per Mallorca, Més per Artà i Sa Coloni, com també el portaveu de, del Partit Popular d'Artà i Sa Coloni, Sant Pere, Joan Lliteres i Joan Senra. Per tant, crec que també s'ha de posar de relleu, perquè és una cosa que potser qualcú pot pensar en un sentit o en l'altre a nivell polític, i crec, des del meu punt de vista, això sí que és vera que és opinió, i m'agrada sempre diferenciar quan és l'opinió. En aquest cas, a títol de, entre comates, periodista, que no m'agrada dir-ho així, en aquest sentit sí que crec que has de mencionar que hi hagi aquesta unanimitat quan té aquests actes, però com dic, que potser un ciutadà o ciutadana pot pensar, bé, és que això eren uns, això eren uns altres, fa massa anys que va passar, ja s'hauria d'oblidar, altres potser no tant, i pot haver diverses opinions, ara n'he expressades algunes que algunes persones poden tenir, però que, si no, segurament n'hi ha més, ara ho he dit un pic una mica així, i crec que el fet que hi hagi, en aquest cas, representació política de tots els partits representats en la nostra consistòria tant com hores d'ara, més també les formacions que puguin, amb la nomenclatura, que se puguin presentar properament. En aquest sentit, crec que és de remarcar. Evidentment, també, tota la ciutadania i tots els familiars, lògicament, també, és important que hi fossin. També no ho vull deixar de banda, per suposadíssim, només faltaria. Ni vull fer de més els polítics, ni manco els ciutadans, ni manco els familiars, tot el contrari. Però crec que també, com a reflex de la societat actual que vivim, no hortenanca, sinó mundial, bueno, espanyola i mundial i tot, en fi, crec que has de mencionar aquesta, no sé si dir unanimitat, aquesta representació de tots. Com dic, en aquest sentit, ja que la Guerra Civil sabem el que va ser, i si qualcú no ho sap, el convit a estudiar una mica, llegir els diversos llibres que hi ha escrits, per exemple, en aquest cas per Jaume Morell, per exemple, i en definitiva, bé, en definitiva, llegir i aprendre, i sobretot, per exemple, també aquest capítol que vàrem poder veure i també que formava part d'aquests actes. De fet, això, posteriorment, una vegada sortit, diguem-li així, del cementeri, vàrem poder anar cap a la terrassa del teatre, on bastanta gent, també s'ha de dir, cosa que celebram, si més no, en aquest sentit, vàrem poder veure o tornar a veure, perquè possiblement en molt dels casos, potser en el seu moment, és un, no sé si documental, no sé com se podria posar reportatge documental de la televisió que en aquell moment, que ara malauradament no existeix, era Televisió de Mallorca, televisió que depenia en aquell moment, bueno, que va ser oberta i que en conseqüència, i desgraciadament, si me permeteu, va ser tancada pel propi Consell de Mallorca, quin era el propietari d'aquella televisió insular. Un dels programes que es va fer en aquell moment era Memòria i oblit d'una guerra, i s'anaven fent capítols. Un dels capítols estava dedicat, o se va dedicar, a Artà i Son Severa, i sota el títol d'Artà i Son Severa, ferides de guerra, i aquesta, concretament aquest capítol, és el que va projectar ahir, com dic, a la terrassa del teatre a les 8:30. Per tant, segurament molts ja l'havien vist en el moment en què se va emetre per Televisió de Mallorca. No sé si se va projectar fins i tot alguna altra vegada al Teatre Artà, possiblement, no ho record, o fins i tot anteriorment a l'emissió, no ho sé, ja fa ja un grapat d'anys, i per tant ara no em voldria equivocar. Però bueno, i fins i tot sé d'algú que m'ha dit, jo ho tenc en DVD, evidentment, ara ja no sé si ha passat a la història o no, però bé, en definitiva queda també aquest testimoni enregistrat. I, de fet, ho vaig intentar demanar, de moment no us vull avançar perquè està la cosa en tràmit i fins que no sigui, si pot ser segur, ja vos ho diré. Però bueno, també tenia pendent, suposo que tot quan pugui ho faré, de, no sé si està online, Paula, regidora, sí que va dir que estava online, tenia pendent de cercar exactament a on per dir-vos-ho,
Em sap greu. Si demà passat, demà, un dia d'aquesta setmana ho puc fer, intentaré fer-ho. I si es contra, vos donaré l'enllaç, bueno, vos diré exactament quina és la manera com cercar-ho. Si cercau això, memòria i oblit d'una guerra, Artà, possiblement, a lo millor, si hi ha alguna cosa, vos pot sortir. No sé si el capítol sencer hi és, perquè a lo millor, a més, no, com dic, no he tingut temps de revisar-ho. Però bé, ahir se va fer la projecció de tot el capítol, que com dic era, en aquest cas, se va emetre en el seu moment per televisió a Mallorca, se va produir també en aquest cas per televisió a Mallorca en el seu moment, conjuntament, evidentment, amb ajuntaments, amb moltes persones, amb productores audiovisuals, etc etc. I són un d'aquests, de fet, hi ha persones que ja... diverses persones que ja no hi són entre nosaltres, per tant, també... que donaven testimoni, fins i tot vídeos que s'havien registrat bastant abans de fer-se el documental i que se van poder emprar per aquest documental de testimonis d'aquell mateix moment que ho van viure en primera persona i per tant podien relatar el que varen haver de fer, ho direm així. I bé, com dic, és una d'aquestes coses que jo crec que s'hauria de, si em permeteu, estudiar. Estudiar per dir d'alguna manera, explicar, donar a conèixer, si és que no se fa, perquè el millor se fa i ara que algú me dirà si ja se fa i quedaré malament, però donar a conèixer i explicar en aquest cas sobretot el que va passar aquí al nostre municipi, evidentment, si se pot explicar una mica més, molt millor, però el manco sobretot el que va passar al nostre municipi, de fet, quan va acabar ho parlava amb una persona, que me deia que les noves generacions no sé fins a quin punt coneixen el que va passar aquí a Artà. I és important, siguem d'una mentalitat, d'una altra, a nivell polític, crec que és important saber el que va passar, com dic, més enllà de pensar d'una manera o l'altra. Per tant, això, està bé, si ho podeu veure, genial, si no ho podeu veure, vos convido a cercar la manera, com dic, vaig demanar veurement si hi havia una possibilitat d'una altra manera també física, quan m'ho confirmin, si finalment és així, vos ho diré, de moment... molt res per si de cas no fos possible, i bé, en definitiva, bastanta gent, vaig fer fotografies, estem pendent de penjar-les, de fet, que vaig poder fer en aquesta projecció del capítol d'Artà i Son Severa, ferides de guerra, del documental que, conjuntament amb tots els altres capítols de Mallorca, s'anomenaven Memòria i oblit d'una guerra, que com dic, en el seu moment se va fer. Crec que vaig veure pel copyright, crec que vaig veure el 2010, no m'ho voldria equivocar, perquè quan dic, pels crèdits finals que sortien, crec que posava cosa de 2010, no voldria anar malament, en quant a dates, però bueno, en tot cas, en el seu moment per Torrió Mallorca, que malauradament va durar el que va durar. En fi, no m'ho vull desviar. La notícia segueix dient, he explicat un poc el meu paraula, ja que era, evidentment, i ho puc explicar. Tornant a la notícia, és que la commemoració, i així ho diu com a tal, aquesta paraula continuarà aquest dissabte, dia 5 de setembre. Concretament a les 10, se començarà una ruta pel lloc d'Artà on van caure aquestes bombes, en punt de trobada davant l'Ajuntament, a les 10 del matí d'aquest dissabte, dia 5. Després, a partir de les 11, se celebrarà un cicle de conferències al Teatre Artà amb la participació de Toni Picazo, que abordarà el context històric en què va es produir el bombardeig, i posteriorment Jaume Giscafrà, que xerrarà sobre de les referències als fets i els dies posteriors que apareixen, i això és molt important també, de fet m'ho explicaven ahir, que apareixen els dietaris del pare Rafael Ginard. Segons m'explicaven, el pare Rafael Ginard anava apuntant tot el que anava succeint, no en tema de guerra, sinó el que anava succeint al poble, per posteriorment deixar una constància, no sé si a l'argument o en quina publicació com a tal, però sí que anava apuntant tot el que anava passant al poble, com dic, no amb aquest tema, sinó en general, però evidentment això també va passar i per tant em va deixar constància. En aquest sentit, forma part de la segona xerrada que en aquest cas tenia càrrec de Jaume Giscafrà, que parlarà, com dic, d'aquestes referències que em va fer el pare Rafael Ginard. Per tant, molt important també, si més no. La jornada d'aquest dissabte finalitzarà amb una taula rodona, la participació de diverses persones com són Jaume Alzina, Antoni Picazo, que ja hem anomenat anteriorment,
que és l'historiador de, en aquest cas, el responsable de l'arxiu d'Artà, i historiador també a la vegada, i ha publicat diversos llibres, com ja sabeu, la regidora de l'àrea de patrimoni, Paula Ginart, i també, si volen dir alguna cosa, també s'ha donat la paraula a familiars de les víctimes del bombardeig, i tot plegat serà moderat pel periodista ortenanc Gaspar Caballero, i permetrà aprofundir en els fets i en la seva memòria 90 anys després. Se mos va demanar, de fet, també si Ràdio Artà podria enregistrar aquest cicle de conferències. Estem parlant, segurament, de quina manera ho podem dur a terme, que s'escolti de la millor manera i pugui quedar enregistrat. En directe, ja vos dic que no crec que sigui possible, però sí que intentarem la manera en què o bé el mateix dissabte que ves, però bé el diumenge, o a les males, diguem-li així, i perdó per dir-ho així, al llarg de la setmana, però bueno, si pot ser possible, intentarem que sigui el mateix cada setmana, emetríem el que s'hagués pogut enregistrar, com dic, aquest dissabte. En tot cas, vos convidam, si podeu, no, si no feu feina i les circumstàncies i tot, vos permetran ser-hi,

Els logotips que diu Units Ajuntament d'Artà i col·labora Licors Mollà, que també cal dir que en aquest sentit segurament molts ho sabeu i possiblement potser molts molt millor que jo, per tema que jo som més jove i evidentment sé coses, però lògicament els que sou més majors que jo segurament sabeu molt més del tema. En aquest sentit, les bombes, no sé si una bomba o no sé com va ser exactament, però no m'ho diria equivocar amb la nomenclatura exacta, sí que va afectar la fàbrica que en aquell moment tenia Licors Mollà, si no vaig malament al carrer Sol. Si m'equivoco amb alguna cosa me perdoneu, intent ser fidel al que sé o m'han explicat o he llegit, i per tant també entenc que aquesta col·laboració també en aquest cas hi diu amb aquest context, per si qualcú ho diu i perquè un poc això que pot sortar en aquest sentit, i doncs entenc jo per aquesta relació. En definitiva, aquest dissabte dia 5 vos convidem a tothom qui pugui en aquesta proposta que es titula Recordant el bombardeig, que diu ruta guiada pel carrer del poble on van caure les bombes, punt de trobada ajuntament a les 10 del matí. I posteriorment, una vegada acabat aquest, que s'espera que sigui en torn a les 11, però bueno, el que duri, si més no, el passeig, si acaba un poc després, evidentment començarà després el cicle de conferències, si acaba abans, suposo que s'intentarà que comenci a les 11, aquest cicle de conferències i taula rodona, inicialment la primera Antoni Picasso, en context històric dels fets, en segon lloc el bombardeig al diari del pare Ginard, que ha explicat per Jaume Gescafré, i en tercer lloc una taula rodona amb familiars de les víctimes moderada per Gaspar Caballero. Tot plegat en aquest cicle de conferències al Teatre Artà a les 11, aquest dissabte dia 5 de setembre de 2026.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Per altra part, i perdoneu, en aquest cas, de tos, m'he de tornar a començar a passar, a xerrar bastant. En aquest sentit, hem de també lamentar i condemnar, tal com han fet tots els partits polítics locals, aquestes pintades que fa uns dies van aparèixer a la façana de l'oficina municipal de la colònia de Sant Pere, fent referència al el que està bueno, el que va passar i el que està passant a Ceuta, unes pintades, en aquest cas també fent referència a la Partit Socialista, amb unes, no sé si dir insults o paraules malsonants, més enllà de que hagi escrit el que hagi escrit, jo crec que ja el fet de fer la pintada ja constitueix de per si un acte vandàlic. Després, evidentment, el que ha escrit, que el cui porta està d'acord i altres no, però, evidentment, no és la manera d'expressar-se en un temps que corren, que podem tenir mil maneres d'expressar-nos per xarxes socials, per xerrant en el bar, en persona, a casa, amb familiars, amics, amb qui sigui, i cadascú expressar la seva pensament, però mai, evidentment, embrutant, ni fent malbé, ni fent, com en aquest cas, pintades a la façana, en aquest cas, de l'oficina municipal de la colònia Sant Pere, evidentment diríem el mateix de qualsevol altre lloc públic i també fins i tot privat, en certa, bueno, que doni, que diem, al carrer, per dir-ho d'alguna manera. Perquè també després és propietat privada, però el fet d'haver fet pintades, evidentment, com dic, no és la manera, ni se pot excusar, crec jo, de cap manera, perquè com dic, sobretot avui en dia, que hi ha mil maneres de cadascú pot expressar les seves idees, els seus comentaris, el que vulgui, per xarxes socials, per WhatsApp, per Facebook, per Instagram, per el Twitter, per el que vulgui. I en mandeix infinites, perquè són les més conegudes, però n'hi ha moltíssimes més. També, com dic, en tertúlies de bar, en tertúlies de carrer, en tertúlies d'amics, de familiars, etc. Cadascú a qui bon vulgui, si és que vol. Després expressar la seva opinió política o de comentari a les coses que passen al món, en aquest cas a Espanya. Crec, i també és positiu remarcar-ho, com d'abans també en relació a altres fets, però en aquest cas crec que també és de remarcar que tots els partits locals, sense excepció, així el Manco ho he vist per xarxes socials, han condemnat i rebutjat aquests fets, inclòs el Partit Popular, i no és que vulgui mencionar expressament, però com a suposadament contrari a la línia de pensament del Partit Socialista. També, com dic, evidentment, la coalició per Mallorca, l'igual que més per Artai i Segona de Sant Pere, i com no, lògicament, el Partit Socialista. Com dic, i això ja són paraules meves, sí que avui en dia ja tenim mil maneres d'expressar els nostres pensaments, idees, queixes, si voleu, però mai, evidentment, fent malbé molt de diari públic o façanes d'edificis públics, com és el cas, i per tant també mos afegim en aquesta condemna, si més no, repetesc, més enllà de si esteu d'acord o no esteu d'acord amb el missatge. Evidentment nosaltres no entrem perquè no pot trobar que sigui idoni fer aquest tipus de pintades, però el fet en si, i després ja, evidentment, el missatge ja és una altra història, però que mai expressat d'aquesta manera, com dic. No hi hagués xarxes socials, no hi hagués diaris per escriure, revistes, etc. Podríem, no excusar-ho perquè no és excusa, però podríem dubtar, però fins i tot ni així, crec jo. I per tant, en certa manera, molt afegint, com dic, totalment en aquesta condemna pública d'aquests fets, que, com dic, tots els partits polítics a nivell local han condemnat, i per tant, molt afegint també en aquesta condemna. Crec que si és possible s'hauria d'intentar investigar, suposo que s'intentarà, si no, bé, s'ha intentat ja, imagino, no ho sé, això ja sí que és veritat que ja és una altra història, però ja dic, no és la manera d'expressar les idees que un o una pugui tenir.
Per tant, condemna total i absoluta en aquests fets, d'aquestes pintades, en relació al tema de Ceuta i amb, no sé si dir insults o desqualificacions cap al Partit Socialista, que diríem el mateix fort del partit que fos, evidentment. Ja dic, de fet, el reflex és això, que tots els partits polítics han dit la seva en el mateix sentit i, per tant, crec que també sempre que hi ha hagut alguna cosa en qualsevol sentit polític aquí al poble, així crec que s'ha demostrat i, per tant, això, en el final s'ha de respectar les idees de tots, si estigui d'acord o no, i sabre on els límits de la convivència i del respecte entre tots. Perquè també ja sé que potser ara estic anant al detall en certa manera, que no és la qüestió en si, que el que he fet fins ara, d'anar a la qüestió en si, però sí que també, si ens anem a pensar com a conseqüència posterior, diguem-li així, la neteja, evidentment s'haurà de fer, entenc jo, no ho he demanat, però entenc jo, o s'ha hagut de fer o s'ha de fer, en aquest cas amb dobbers públics dels artenants i artenanques. Per tant, en aquest sentit, si entre tots ens donem una mà i ens respectem, siguin quines siguin les nostres idees, crec que tots hi sortim guanyant.

Vols renovar el teu armari amb estil? El carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I, per altra banda, finalitzen tres actuacions de millora de l'espai públic i l'enllumenat Artai de Colònia de Sant Pere. Les intervencions han suposat una inversió conjunta de 192.889,02 euros, finançades pel Consell de Mallorca pràcticament en la seva totalitat. L'Ajuntament d'Artà ha finalitzat aquest estiu tres actuacions de millora de l'espai públic i de les instal·lacions municipals al nostre municipi, tant Artà com la Colònia Sant Pere, executades amb finançament del Consell de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions plurianuals 2024-2025 per actuacions d'inversió de competència municipal. Les obres han suposat una inversió conjunta, com dèiem, de 192.889,02 euros, aquests dos cèntims, que no sigui exacte, cap problema com a curiositat, i han permès actuar sobre l'accessibilitat de les voreres i renovar diferents trams de l'enllumenat públic. En concret, les actuacions executades han estat la millora de l'accessibilitat de les voreres del carrer Costa Llobera, amb un cost de 31.911,29 euros, la reforma de l'enllumenat públic del passeig marítim i part del carrer Gessamins de la Colònia Sant Pere, amb una inversió de 112.795,25 euros, i la reforma de l'enllumenat públic del carrer Tulipa, Gessamins i Mortera, a l'apartat de Montferruig, per un import total de 48.182,48 euros. La pràctica totalitat de la inversió ha estat aportada pel Consell de Mallorca a través de la convocatòria de subvencions plurianuals 2024-2025 per dur a terme actuacions d'inversió de competència municipal.

Per exemple, en el cas de la reforma de l'enllumenat públic del carrer Estolipa, Gessamins i Mortera, urbanització de Montferruig i la colònia Sant Pere, el propost del qual 48.182,48 euros hi va inclòs l'aportació del Consell de Mallorca, l'única del qual és diferent, que no és el 100%, però pràcticament, ja que dels poc més de 48.000 euros, el Consell de Mallorca n'ha aportat més de 45.000, concretament 45.465,75 euros i va inclòs. L'empresa constructora en aquest cas és Electrohidràulica Llevant. En el cas de la substitució d'enllumenat públic a la colònia de Sant Pere, el propost i l'aportació del Consell de Mallorca és la seva totalitat de 112.795,25 euros. I, per altra banda, la millora d'accessibilitat a les voreres de Costa Llobera, en aquest cas, amb aquesta totalitat també aportada pel Consell de Mallorca, de més de 31.000 euros. Per tant, aquestes dues darreres que hem mencionat, el Consell aporta el 100% i en el primer, el que la reforma de l'enllumenat de diversos carrers de Montferruig a la Caloni, el Consell de Mallorca n'ha aportat una mica més de 45.000 dels 48.000 i busques pressupostats.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I, per altra banda, l'Agenda 2030 d'Artà, disposició de la ciutadania. El document recull les aportacions de més de 1.750 participants i ofereix una radiografia del municipi per orientar la planificació de les actuacions municipals. L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania l'Agenda 2030 del municipi que recull els resultats de la diagnosi participada i serveix de base per orientar les polítiques i actuacions municipals dels propers anys. Com està afectant l'accés a l'habitatge a la població d'Artà? Com ens movem pel municipi? Quins reptes tenim en la gestió de l'aigua? Quines necessitats i preocupacions planteja la ciutadania de cara al futur, etc. Aquestes són algunes qüestions que aborda la diagnosi elaborada a partir d'un procés participatiu en què varen intervenir més de 1.750 persones. Al llarg d'aquest procés es varen recollir opinions, necessitats i propostes de la ciutadania, entitats i diferents agents del municipi, amb l'objectiu de conèixer millor la realitat d'Artà i identificar els principals reptes de futur. A partir de tota la informació recollida, es va elaborar la diagnosi que constitueix la base de l'Agenda 2030 i que s'organitza al voltant de 17 objectius de desenvolupament sostenible, conegut com a ODS, per les inicials, o objectius de desenvolupament sostenible. La diagnosi és una eina que permet identificar tendències, necessitats i reptes que es mantenen al llarg dels anys. Per això, els resultats obtinguts serveixen de referència per a la planificació municipal durant el període de vigència de l'Agenda 2030. Al mateix temps, el municipi continua evolucionant i el seguiment permet incorporar noves necessitats i complementar aquesta informació. Una vegada acabada la fase de participació, l'Ajuntament ha continuat treballant internament per analitzar els resultats i planificar actuacions i projectes relacionats amb els reptes identificats. Algunes d'aquestes actuacions ja s'estan desenvolupant i estan alineades amb els objectius i les prioritats de l'Agenda 2030, mentre que altres es troben encara en fase de planificació. Ara l'Ajuntament inicia una nova fase, fer retorn a la ciutadania del resultat d'aquesta feina i facilitar que tothom pugui consultar la informació que es va recollir i analitzar. A l'espai web de l'Agenda 2030 es pot consultar la diagnosi, el procés participatiu, la informació relacionada amb el de 7 ODS i els principals reptes i escenaris identificats per al municipi. Un retorn que continua. Durant les properes setmanes, els canals de comunicació de l'Ajuntament d'Artà aniran compartint 6 vídeos breus i divulgatius sobre alguns dels temes més destacats de la diagnosi: habitatge, residus, mobilitat, comunitat i la realitat de la colònia de Sant Pere, a més d'un primer vídeo introductori sobre l'Agenda 2030. Els centres educatius d'Artà varen tenir també un paper important en el procés participatiu, amb una feina que es va desenvolupar en l'alumnat, i varen facilitar també la participació de les famílies, fet que va permetre arribar a una part important de la ciutadania. Com a continuïtat d'aquesta implicació, algun dels seus docents participen ara en aquests vídeos i presenten de manera breu i divulgativa algunes de les dades i conclusions més destacades de la diagnosi. El retorn també inclourà la comunicació a mesura que es vagin desenvolupant dels projectes i actuacions municipals relacionats amb els objectius de l'Agenda 2030. A més, està previst fer visites a les barriades i als diferents nuclis del municipi per compartir els resultats de la diagnosi, explicar les actuacions que es preveuen i actualitzar algunes de les necessitats que varen posar de manifest durant el procés participatiu.

0: interessants, no sé si fins a quin punt titllar-ho així. Diu, és 0.4, diu indicadors clau d'Artà. Índex de Gini, 29,8 a Artà, 30,8 a les Illes Balears. Diu, aquest indicador reflecteix una desigualtat moderada i creixent en la distribució dels ingressos. Això tal vegada pugui sonar una mica així, però sí que després el que ve després és un poc el que també segurament entendreu més. Diu, taxa de pobresa. En aquest cas, segons aquest estudi, estudi que es va fer dels ODS i de Més Artà, en la taxa de pobresa tenim un des... o teníem, en aquest cas, quan es va fer l'estudi, un 17,7% Artà, en comparació amb el 26,5% estatal. Diu, tot i ser inferior a la mitjana espanyola, segueix sent preocupant. Repeteix que un 17,7% de taxa de pobresa a Artà. Després, el que ve després, no sé si és encara un poc més preocupant, tot i que sí que veig que no són xifres extremadament altes, però, evidentment, tot el que és diferent a zero, en aquest cas, jo crec que és per preocupar-se igualment, però, bueno. La taxa de pobresa infantil, en aquest cas, Artà, se situava en aquest estudi amb un 23,2%. En aquest cas, diu, en comparació amb el 28,9% estatal. Diu, l'elevada taxa de pobresa entre infants posa en risc el seu desenvolupament futur. Repeteix que un 23,2% taxa de pobresa infantil d'Artà, en aquest cas, en comparació amb el 28,9% de taxa de pobresa infantil estatal. Després diu renda mitjana de les llars i de les cases. En aquest cas aquí sí que és veritat que és una renda mitjana i, per tant, aquí segurament la cosa pot ser molt abordable i analitzable, però vaja, la mitjana de tot plegat se situa entorn a 20.373,43 euros a Artà, diu superior a la mitjana balear, que és de 16.434,22 euros, diu, però insuficient per compensar el cost de la vida elevat. Renda mitjana de la llars, en el cas d'Artà, 20.373,43 euros, Artà, la mitjana balear, 16.434,22 euros. Diu, nombre de persones perceptores de la renda social garantida, en el cas d'Artà, 15 persones, i persones destinatàries de la renda social garantida, titulars i beneficiàries, 33 persones. Són xifres, evidentment, que evidentment n'hi ha moltíssimes més aquí en aquest document, ja dic, són 137 pàgines, he fet esment d'això com perquè simplement vegeu una mica algunes de les dades. Està molt més explicat. Ara he anat a la reducció total. Evidentment no s'hauria de fer així, però sí que perquè s'hauria d'explicar tot el context i tota l'explicació que el document de per si s'hi va fer molta feina i, per tant, ara reduir-ho en aquestes dades seria molt així. Però sí que a veure que vos convid, òbviament, a llegir-vos-ho segurament per trams, però, bueno, si més no en aquest cas, i perquè segur que és una diagnosi del nostre municipi certament interessant. Com vos deia abans, s'han publicat una sèrie de vídeos curtets. Anem a escoltar, en aquest cas, el primer, en què s'explica el que és bueno, la presentació d'aquesta agenda 2030. Segurament sí, un segonet que se me posa ara mateix, segurament si se me posa en pausa. Un segon. I tot d'una l'escoltam. Un momentet i ara l'escoltam. Això, com dic, que no ho era, evidentment, sinó que ara sí anem a intentar escoltar-lo.
1: Hola, segur que heu sentit parlar de l'Agenda 2030, però què vol dir això per Artà?
2: L'Agenda 2030 és un document que parteix d'una diagnosi del municipi. Ens ajuda a entendre la realitat que tenim i planteja escenaris de futur per avançar i millorar. No és un document llunyà ni teòric, és una eina per entendre què està passant al nostre poble i per

0: millorar com vivim. En definitiva, és un full de ruta.
1: I per saber on som, per tenir aquesta diagnosi de partida, no només s'han analitzat dades, s'ha escoltat la gent. Més de 1.750 persones d'Artà, de totes les edats, han participat en enquestes, tallers i espais de diàleg.
2: I el que han descobert és clar. Els problemes no van per separat. L'habitatge, la salut, el medi ambient o la mobilitat estan connectats.
0: Això no és només un diagnòstic, és una oportunitat. En els pròxims vídeos veurem què hem après i cap a on volem anar.
1: Perquè el futur d'Artà el definim entre tots i totes.
3: Aquest és el primer vídeo introductori i després tenim els següents. Per exemple, el vídeo 2 parla sobre l'habitatge i tot una que s'acarregui al vostre post. Un segonet, el vídeo 2, com dic, parla d'aquest tema que malauradament també saldria en parlar amb algunes persones i segurament és difícil, però alguna solució haurem de trobar.
4: L'habitatge és avui un dels grans reptes d'Artà. Ho sabem perquè ho vivim, però també perquè les dades ho confirmen. Cada vegada hi ha més dificultats per poder viure al poble. Actualment, una persona hauria de destinar gairebé tots els seus ingressos a l'habitatge. Un 92% si viu de lloguer i un 86% si vol comprar. Això fa molt difícil poder viure amb normalitat. Aquesta situació té conseqüències clares. Molts joves no es poden emancipar i moltes famílies tenen dificultats per continuar vivint aquí. Quedar-se a Artà cada vegada és més complicat. La pressió sobre l'habitatge és molt elevada. L'augment de la compra d'habitatges per part de persones amb alt poder adquisitiu i la pressió del lloguer turístic estan transformant el mercat residencial del municipi. Actualment, Artà registra 53 habitatges turístics per cada 1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana de les Illes Balears. I això també es reflecteix en la percepció de la ciutadania. El 96% de la població considera que l'habitatge a Artà és poc o molt poc accessible. No és només una qüestió de preus, també és una qüestió de poble. Per això, l'Agenda 2030 situa l'habitatge com una prioritat. Tot i que no és una competència només municipal, és un repte que ens afecta a tots i totes. Perquè poder viure a Artà no hauria de ser una excepció.
3: Aquest és el vídeo sobre habitatge, malauradament un dels problemes més importants del nostre municipi, però no només del nostre municipi. No sé si dic ja aniria bé que només fos el nostre municipi o no, però bé. Després del següent vídeo, com veus, són vídeos curtets, d'un minut i busques, per tant, crec que m'ho dona temps d'anar a escoltar amb tots perquè no n'hi ha gaire. Ara ha sonat un poc negatiu, sinó que m'ho dona temps d'escoltar-los tots. En aquest cas, ara sobre el tema dels residus, l'escoltem.
5: A Artà sempre hem estat orgulloses de cuidar el nostre entorn. Però les dades de l'Agenda 2030 ens envien un senyal d'alerta que no podem ignorar.
6: Tot i tenir el sistema de recollida porta a porta, una deixalleria Artà i una àrea d'aportació d'emergència a la colònia de Sant Pere continuen generant més residus que mai. L'any 2025 es varen registrar quasi 500 quilos de residus per habitant.
5: Tot i mantenir un 51% de recollida selectiva, les dades mostren una davallada progressiva en els hàbits de separació correcta dels residus, tant a les cases com als establiments. I al mateix temps, consumim cada vegada de manera més accelerada.
6: Tenir el servei porta a porta no és suficient per si sol. Necessitem un compromís col·lectiu per reduir residus, reutilitzar més i tornar a posar l'economia circular al centre del nostre dia a dia.
5: Construir un futur sostenible no és només mantenir el que feim, és millorar-ho. Artà necessita tornar a ser un referent en la cura del nostre entorn.
3: Aquest és el so del vídeo, perquè en aquest cas no podeu veure el vídeo, però està penjat tots a la pàgina web d'Artà.cat i també al YouTube de l'Ajuntament d'Artà. El vídeo, en aquest cas, era el vídeo 3 sobre residus, el vídeo 4 parla sobre la, o versa sobre la colònia de Sant Pere.
7: La colònia de Sant Pere és un espai clau del municipi, un lloc amb molta qualitat de vida, però també amb reptes cada vegada més evidents.
2: Un dels principals reptes és la pressió estacional. En determinats moments de l'any augmenta la població, l'ús de l'espai públic i la demanda de serveis. Això genera tensions en el dia a dia, més mobilitat, més ocupació de l'espai i dificultats per mantenir l'equilibri.
7: També hi ha el repte de l'habitatge. La pressió sobre el mercat residencial també es fa notar a la colònia i dificulta que continuï sent un lloc per viure-hi tot l'any.
2: I tot això passa en un entorn natural fràgil i ens obliga a gestionar millor l'ús del territori per garantir-ne la conservació.
7: El futur de la colònia passa per trobar aquest equilibri entre activitat i vida quotidiana, entre ús i conservació, entre present i futur. Aquest és el repte i també l'oportunitat.
3: El següent vídeo, en aquest cas penúltim, vers sobre la mobilitat, que també era una de les qüestions immerses dins el de la colònia, però en aquest cas mobilitat a nivell del municipi.
8: Com ens movem per Artà? Només hem de sortir al carrer per veure-ho. El cotxe ha passat a ocupar gran part de l'espai públic.
9: Les dades ho confirmen. Al municipi hi ha més de 10.000 vehicles registrats, dels quals 6.298 són turismes, furgonetes i vehicles elèctrics. En relació amb la població adulta, això significa que hi ha més d'un vehicle per persona. És una xifra molt elevada per un poble com el nostre.
8: Però això no és només una qüestió de trànsit, és una qüestió d'espai i de qualitat de vida.
9: Aquesta pressió afecta especialment les persones que més necessiten un espai públic, accessible i segur. Els infants, que encara no tenen prou rutes segures ni espais amb ombra adequats, la gent gran i les persones amb dependència, que sovint es troben amb barreres en el seu dia a dia, i també els joves i les joves, que perceben el transport públic com a limitat per moure's o accedir als estudis fora del municipi.
8: Repensar la mobilitat no és només moure'ns millor, és recuperar espai per a les persones i garantir que tothom pugui viure i moure's per Artà amb autonomia i seguretat.
3: I el darrer vídeo, el vídeo 6, d'aquests vídeos explicatius de l'Agenda 2030 de l'Ajuntament d'Artà, versa sobre comunitat. L'escoltam.
10: Artà està canviant. Ho notam en el dia a dia, en com vivim, en com ens relacionam i en les dificultats que van apareixent.
1: Hi ha moltes coses que funcionen, però també hi ha esquerdes que no podem ignorar.
10: Avui, a Artà, gairebé un de cada quatre infants viu en risc de pobresa i això té conseqüències reals en la vida quotidiana.
1: També hi ha realitats que sovint queden en segon pla. Persones grans que viuen en solitud i persones que no acaben de trobar una xarxa on sentir-se part del poble.
10: Al mateix temps, Artà també s'ha transformat. En poc més de 20 anys, han passat d'un 4% a un 21% de població nascuda a l'estranger.
1: Aquesta realitat ens fa més diversos i també ens demana més capacitat de cohesió.
10: Per això, el repte és clar: reforçar la comunitat, connectar millor i posar les persones al centre, perquè el futur d'Artà depèn de com ens cuidam. I això només és possible si, com a comunitat, no deixam ningú enrere.
3: I així acaba aquest darrer vídeo, el vídeo número 6, que versa sobre comunitat, d'aquests vídeos explicatius de l'Agenda 2030 de l'Ajuntament d'Artà.

I bé, doncs, i així posàvem el punt final en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Horta. Són les 19 i 6 minuts d'avui dia 1 de setembre, començant temporada radiofònica, ho he dit al principi, tot i que bé, en aquest cas de moment de manera progressiva, ja ho veureu lògicament, les coses, el cas local no van tan ràpid com a Ràdio Autonòmica o no parlem nacional. I per tant, bé, pas a pas anirem intentant el manco fent camí. Així que res, espero que vos hàgim informat bé d'aquesta manera, a poc a poc torneu-vos a connectar, que espero que no vos hàgiu desconnectat mai en tot cas, però bé, entenc que també durem vacances, també no s'hagi desconnectar. Nosaltres ho hem intentat els dies que hem pogut fer-ho, però lògicament, com vos vaig dir, evidentment sempre s'ha d'estar a la white de les novetats o les notícies que hi pugui haver al nostre municipi. Hem anat succeint més coses, més altres notícies, però a poc a poc, com dic, al llarg d'aquesta setmana anirem posant-nos al dia dins les nostres possibilitats. De moment, posam el punt final, com dic, aquí en aquest capvespre de Ràdio Horta d'avui. Tornem demà a més coses aquí, si no ara de nou, en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, sense punt 9, sense punt 3, a radiohorta.cat. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: My love wandering.
1: Matinada en aigües de Cabrera d'una altra embarcació amb 24 persones. Els dos nous rescats arriben l'endemà d'una jornada de gran pressió migratòria a l'arxipèlag. Només ahir dilluns varen arribar a les costes de les illes 6 barques, amb un total de 147 persones a bord.
2: I entre les arribades dels darrers dies, principalment a Formentera, hi ha al manco 7 menors no acompanyats que queden sota la tutela del conseller insular i que se sumen al 250 que ja té a càrrec seu. La institució insular reitera que es veu desbordada, però haurà de continuar assumint-ne la tutela. Regina Mayans.
3: El Consell de Formentera no podrà retornar al govern balear la competència dels menors migrants. Després de consultar les vies legals, la institució ha confirmat que l'Estatut no ho permet. Davant aquesta situació, la institució insular canviarà d'estratègia i reclamarà més recursos per poder fer front a l'arribada de menors. El govern balear ja ha destinat més de 7 milions d'euros al Consell entre el 2025 i el 2026 i ara n'hi aportarà 10 milions més. Tot i així, el Consell insisteix. Formentera no pot assumir tota sola i de manera indefinida el cost d'una crisi migratòria que, diu, necessita una resposta estatal i europea.
4: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: I en plana laboral, a l'informatiu vespre, avui vos explicant que el govern de l'Estat ha aprovat en segona volta el projecte d'Estatut Marc dels Treballadors Sanitaris que ara continuarà la tramitació parlamentària. El Consell de Ministres li ha donat el vistiplau, tot i el rebuig del sindicat Mèdics, que ja han anunciat que continuaran en les mobilitzacions després de l'estiu.
1: El test vol substituir el que està vigent des de 2003, que, segons el Ministeri de Sanitat, implica unes condicions laborals que generen malestar entre els professionals del sistema públic. Una reflexió amb la qual estan d'acord els treballadors. La ministra portaveu, Elma Said, ha recordat que ara l'Estatut anirà al Congrés, on els grups parlamentaris s'hi podran posicionar i ha defensat les bonances que tindrà per al col·lectiu mèdic.
5: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Hoy con este trámite damos luz verde a su debate en el marco de la Cámara Baja. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adequar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: El test que ha retornat avui al Consell de Ministres és fruit de l'avantprojecte aprovat el juny passat entre el Ministeri de Sanitat i amb les aportacions del Sindicat d'Infermeria SATSE, Comissions Obreres, UGT i el CESIF.
2: Aquests sindicats posen en valor l'aprovació de més de 100 millores de les condicions de feina del personal sanitari, entre les quals hi ha reivindicacions històriques com la jubilació parcial i anticipada, una nova classificació professional coherent amb les funcions realitzades.
1: Però la norma té el rebuig dels sindicats mèdics i facultatius que volen que se'ls reconeguin les seves particularitats. També reclamen jornades laborals de 35 hores i el foment de la conciliació. És el president de Cimeval, Miguel Lázaro, en declaraciones a IBT Radio.
6: Esta presión va a ser muy importante, presión también a los grupos políticos, para que no se pruebe un estatuto médico, vuelvo a decirlo, que no reconozca nuestra singularidad y que no cambie, digamos, condiciones laborales que son abusivas, discriminatorias y que redundan en el paciente, es decir, las listas de espera, digamos, tiene que ver con la falta, con el déficit de profesionales.
1: El sindicat de metges assegura que s'ha perdut una oportunitat històrica per aconseguir un estatut propi. Fins que això no passi, mantindran les mobilitzacions.
2: I avui dia, 1 de setembre, és sinònim de tornar a les aules per mestres i professors que s'han incorporat després de 2 mesos de vacances i ho fan amb un 99% de les places vacants cobertes. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí que n'hi ha 31 dependents i espera que quedin cobertes abans de l'inici del curs escolar, que serà dia 10.
1: Demà dimecres s'inicia un nou procés urgent de contractació. Les places vacants per aquest curs 2026-2027 cal sumar-hi les substitucions que van sortint en aquests moments prop d'un centenar, com ha explicat Vera.
7: Després es veu que tenim unes 100 places de substitució, que aquestes 100 places de substitució que encara no s'han cobert en aquest darrer procés que tancàrem ahir, sí que creiem que els podran cobrir ara en els processos que venen.
1: Les illes on hi ha més dificultat per fer contractacions són, per aquest ordre, Formentera, Eivissa i Menorca. I les especialitats més problemàtiques són les de formació professional.
2: I en aquest 1 de setembre, l'esquerra illenca ha donat el sus al curs parlamentari. Al darrer banda de la gran prova, que seran les eleccions autonòmiques del mes de maig.
1: La candidata socialista a la presidència del govern, l'actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, s'estrena anunciant una proposició de llei per pujar 2 euros l'ecotaxa, com va proposar la presidenta Marga Proens a un debat de política general, però que no es va executar pels pactes pressupostaris amb Vox.
0: No farem una pujada que nosaltres voldríem, farem la proposta de pujada que va fer el Partit Popular i la senyora Proens, perquè jo crec que és una pujada que, si és la seva proposta, no tindran cap problema en assumir i cap problema en dur endavant. Tenim la misma proposta que planteó Marga Proens, menys una qüestió, que és la qüestió de bajarlo en la temporada baja, o sea, que sea todo el año, perquè no tiene ningún sentido en esta comunitat autònoma hablar de temporades.
1: La segona proposta parlamentària del PSIP és demanar que es declari zona tensada a totes les Balears. Ho defensarà Iago Negueruela, perquè tot i ser candidat a Batlle de Palma, seguirà sent portaveu parlamentari.
2: Preocupacions semblants a les del socialista té més per Mallorca.
1: La crisi de l'habitatge, però també la massificació turística i el cost de vida són els punts centrals que s'han posat damunt la taula a la reunió interinstitucional al Parlament. El coordinador general ecosobiranista, Lluís Pisteguia, vol que la gent normal pugui viure millor. Per això demana apujar el salari mínim i limitar la compra d'habitatges als no residents per evitar l'especulació, diu.
8: No pot ser que a les Illes Balears una persona treballadora que compleix en la seva part del contracte social, que fa feina, el sou no li basti per arribar a final de mes, i no només no li basti perquè no pot pagar el lloguer, sinó perquè el preu de la compra és inassumible per qualsevol treballador.
1: Sobre l'ecotaxa, Més per Mallorca també té la seva proposta: duplicar la recaptació per donar suport a altres sectors diferents del turisme, com el primari, la indústria, la innovació, la recerca i la cultura. Respecte de la massificació, proposen eliminar 130.000 places turístiques a mitjà termini.
2: I el PP i el PSOE miren d'esgotar les hores de cara al ple que s'ha de celebrar demà al Consell de Menorca per arribar a un acord per modificar la llei de reserva de la biosfera i aplicar les restriccions de l'entrada de vehicles a l'illa.
1: Més per Menorca ja ha avançat que votarà en contra de la proposta. La seva portaveu, Noemí García, lamenta que el PSOE li faci el joc als populars.
9: Els problemes han estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular. Han sentit qualsevol excusa, estudis, càmeres, convenis, reglament, i just ara, a 8 mesos de les eleccions, per fer veure que han fet alguna cosa, s'inventen i volen fer creure a tothom que fa falta canviar la llei per poder limitar l'entrada de vehicles. Això és oportunisme polític, i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc.
1: La consellera no escrita, Maite de Medrano, a banda vots, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles. La principal sòcia de l'equip de govern obliga el PP a cercar nous suports, ja que es necessita una majoria qualificada per aprovar aquesta proposta, i no només basta amb el vot qualificat del president Dolfo Vilafranca.
2: I la policia local i el Consell d'Eivissa fan front comú contra l'intrusisme. La setmana passada van denunciar 4 casos de lloguer turístic il·legal a la ciutat després d'inspeccionar la setmana passada un total de 30 habitatges. Les denúncies se sumen a les 11 ja tramitades enguany.
1: A més, quant a transport il·legal, el conjunt de les actuacions ha derivat en propostes de sanció per un import total de 27.400 euros. Pel que fa al servei públic de taxi, els agents varen aixecar 2 actes per no connectar el taxímetre mentre es transportaven passatgers, i a més, els controls varen permetre detectar igualment 7 infraccions per sobrepassar el topall en nombre de vehicles de lloguer.
2: I acabar el mes d'agost és sinònim d'enfilar la recta final de la temporada turística. Més de 9 milions de turistes estrangers han visitat les illes fins al mes de juliol. És un 1,8% més que l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag ha estat la destinació preferida de tot l'estat.
1: Només al juliol varen arribar a les illes més de 2,5 milions de visitants internacionals. També creix la despesa. Les Balears lideren les dades d'ingressos d'àmbit nacional, amb els alemanys i els britànics com a principals mercats.
2: De cara al mes de setembre, que ja hem encetat, els hotelers mantenen bones perspectives i esperen tancar una temporada d'estiu, diuen, positiva.
1: A Peguera, les reserves estan al 88%. Durant tota la temporada han tingut ocupacions lleugerament inferiors a la d'altres anys, però han millorat els ingressos gràcies a la pujada dels preus. En fa balanç el president de l'Associació Hotelera de Peguera, Toni Mayol.
10: De setembre, el bo que té és que ens venen molt de clients de cada any, ja no ens venen tant de nins, amb la qual la càrrega de feina ens disminueix perquè hi ha aquest percentatge menys de gent a dins els hotels i és un client amb un poc més de poder adquisitiu, no?
2: Comencen les obres de la promoció de 10 pisos de protecció pública en règim de lloguer al municipi de Sencelles. Està previst que estiguin acabades al març de 2028 i que tinguin un cost de 2,1 milions d'euros. Els habitatges es destinaran de manera preferent a joves menors de 35 anys a més de 10 anys de residència al municipi. És la primera promoció que l'Ibavi construeix al poble en 30 anys.
1: L'edifici situat al carrer dels Molins disposarà de soterrani, planta baixa i primera planta en 10 habitatges, un dels quals estarà adaptat per a persones amb discapacitat. És el batlle de Sencelles, Joan Carles Bert.
11: L'Ajuntament va cedir a Solà amb unes condicions molt clares: que aquests habitatges fossin per joves menors de 35 anys i amb més de 10 anys de residència en el municipi. Perquè volem que la gent quedi arrelada a Sencelles, volem que els nostres joves no se n'hagin d'anar a viure a altres municipis, no volem perdre aquells lligams que tenim les generacions presents i les generacions futures.
1: L'Ajuntament va comprar el solar el 2017 i el va cedir al govern el 2024. L'actuació està cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa FEDER 2021-2027 de les Balears. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha destacat que aquesta és una de les propostes per solucionar el problema de l'habitatge.
12: Se trata de la primera promoción en Sencelles en más de 30 años, la primera producción de más de 30 años, y se ha dado ese paso al frente porque la apuesta de este gobierno, y también puedo decir con orgullo que la apuesta de este ayuntamiento es dar solución a este desafío al que tenemos que hacer frente todos de la vivienda.
1: Els nous pisos formen part dels 1.500 habitatges públics que el govern ha impulsat en el conjunt de les Balears, destinats a residents en 5 anys d'empadronament com a mínim als municipis de les Illes.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
13: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
4: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: L'aixecament de la veda del Raúl, un dels peixos més preuats a les Illes, ha començat avui deslluïda per la mala mà i per caure també en un dia feiner. Per això s'espera que el cap de setmana sigui més animat pels pescadors recreatius, que tindran fins dia 31 de març de l'any que ve per pescar-ne. Avui molts han tornat a port sense gaire captures. Neus Pericàs.
14: Amb la implementació de la veda l'any 2000, el pes mitjà dels exemplars gairebé s'ha triplicat i ha passat dels 26 grams als 70. El gerent del Club Nàutic de Calagamba, Joan Marc, explica que és un dia marcat al calendari.
15: Bueno, per pescadors, un dia molt esperat, sobretot perquè bueno, una pescada molt agraïda. I, a més, els pescadors s'han preparat en temps en reservant la gamba, preparant les barques per aquest dia tan esperat.
14: I tot i que el temps no ha acompanyat gaire en aquesta primera jornada, pescar els primers ja és una alegria.
16: Allà on he anat per dues escap blanc, hi havia un poquet de mà i un poquet de mà vent. Però, bueno, n'he agafat mal almenys una dotzenada.
17: Què fas? Que n'agafem 30 o 35. Molt basten. Natural, que alegria. I ho celebram, anem a dinar...
14: Segons el director general de pesca, Antoni Maria Grau, la quota de 50 exemplars es respecta pels pescadors.
18: Se posen més multes per pescar en zones prohibides, és a dir, perquè dins les zones integrades de reserva no se pot pescar, que no per passar-se de quota, perquè passar-se de quota és molt difícil amb la raó. Amb altres espècies com els calamars és bastant més fàcil.
14: Una mesura que van prendre el govern i el Ministeri d'Agricultura l'any 2000, que, juntament amb la veda que s'estén de dia 1 d'abril al 31 d'agost, per garantir la seva reproducció, pretén protegir l'espècie.
2: El nombre màxim permès per persona i dia és de 50 raors, i si avui comença la pesca d'aquest peix, del raó, la que va acabar ahir és la de la llagosta. Els pescadors de Menorca han qualificat de bona la temporada. En total se n'han capturat 22.000 quilos, són 4.000 més que l'any passat. Adel Camarasa.
19: Avui queda prohibida la pesca més emblemàtica de la gastronomia menorquina, la llagosta. La campanya de captures va finalitzar ahir. I amb les dades recopilades es pot dir que la temporada ha estat bona. La confraria de pescadors de Fornells ha registrat 8.400 quilos de llagosta, Ciutadella quasi 11.000 i Mo 2.800. Paral·lelament, des del sector recorden que enguany han hagut d'assumir un increment de costos important pel que fa al combustible. Així tot, els resultats han estat satisfactoris. Sentim un pescador, José Pons.
20: Ha anat bastant bé. Ha estat un bon any de llagosta, i sobretot el millor de tot ha estat els temps, que ens ha deixat fer feina molt més dies que altres anys. Per això també les captures en enguany estan majors, perquè han fet més dies de feina també.
19: La llagosta suposa un terç del negoci del sector pesquer menorquí. Hem de recordar que l'illa captura quasi la meitat de llagostes que es pesquen a les Balears. I, a més, les ven a un preu superior que al conjunt de les illes.
2: I avui a Eivissa, Sant Antoni, la campanya de la garrova s'ha iniciat. El preu es mantindrà a 40 cèntims per cada quilogram.
1: Les cooperatives agrícoles de Sant Antoni i Santa Eulària col·laboren en aquesta campanya. Preveuen recollir unes 700 tones. Una bona xifra per Toni Tull, president de la cooperativa de Sant Antoni, especialment després de la davallada de l'any passat, quan no es van assolir les 500 tones.
21: I estem contents de poder dir que pareix que serà una campanya millor que l'any passat. Hi ha més quantitat de garrova, sobretot per les pluges que vàrem tenir durant l'hivern i la primavera. I sí que és veritat que al final ha quedat una garrova un poquet prima, però segurament tindrem millor qualitat i quantitat.
1: El Consell d'Eivissa ha augmentat les ajudes per plantar garrovers. El preu es mantindrà en 40 cèntims al quilo, una mica per sobre del mercat, lluny de la febre de 2022.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30. El mes de setembre comença amb descomptes desiguals en els carburants. A partir d'avui, la bonificació del gasoil s'incrementa fins al 20 cèntims per litre i, per contra, baixa del 10 al 5 en el cas de la benzina.
1: Una mesura del govern central per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Així, omplir un dipòsit de 45 litres de dièsel avui costa 4 euros manco que fa un mes. Per contra, si teniu benzina, és 4 euros més car. Durant tot el dia hi ha hagut poca afluència a les benzineres, com explica una treballadora del polígon de Sant Pandola de Palma. Molta gent desconeixia que avui entraven en vigor aquests canvis.
22: Muy poca gente sabía que iban a bajar el impuesto y mucha gente estaba reposando antes en el precio antes de que bajaran el 20%. Que teníamos unos precios muy similares a los de ayer, pero es que muchas gasolineras han comprado en precio viejo. Entonces están vendiendo, aunque ha bajado, están vendiendo en un precio que ajuste a lo que han pagado.
2: I el conductor del vehicle sinistrat a Manacor en l'accident mortal la matinada de dilluns ha quedat detingut.
1: L'home, acusat d'un delicte d'homicidi imprudent, lesions i contra la seguretat vial, està previst que passi demà a disposició judicial a Manacor.
2: Un home de 51 anys ha resultat ferit greu després de caure des d'una altura de 7 metres al torrent de Ses Llemes a Solla.
1: L'home ha patit diverses lesions i ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases, on roman ingressat. Ha estat rescatat per l'helicòpter del Bombers de Mallorca, la Milana, per les dificultats per accedir a la zona.
2: I la Guàrdia Civil i Salvament Marítim cerquen una persona migrant desapareguda.
1: Va botar de l'embarcació en què navegava amb 20 persones més al sud de Formentera. De nou, han estat rescatades dins l'embarcació, mentre una ha estat interceptada al moll de la Sabina, on ha arribat nedant.
2: A Menorca, negociacions a contrarrellotge per arribar a un acord en la reforma de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa.
1: El PP i el PSOE miren d'esgotar les hores de cara al ple extraordinari del Consell Insular que es celebrarà demà. Més per Menorca, ja avançar que votarà en contra de la proposta. La consellera no escrita, Maite de Medrano, a banda vots, no ha estat mai partidària de limitar l'entrada de vehicles i obliga el PP a cercar nous suports, ja que necessita una majoria qualificada.
2: I com vos explicàvem fa uns minuts, la temporada del raó comença tímida pel mal temps i per caure en un dia feiner.
1: S'allargarà fins al 31 de març i el màxim de captures permeses és de 50 raós per persona i dia. Avui, molt de pescadors recreatius han tornat a port sense gaire captures.
3: Hem intentat agafar raons i he anat molt malament. Hem agafat un cada un.
5: Hi eren tres a dins de barca i n'hem agafat un per om. Malament perquè hi havia molt de mà. El fil corria molt. Aquí en Escatxalina era pràcticament impossible pescar.
1: Això a Mallorca, mentre Menorca ha tancat ja la temporada de llagosta, la confraria de pescadors assegura que ha estat bona, tot i haver d'assumir l'increment del cost del combustible.
2: I el Consell de Ministres ha aprovat un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi de Ceuta.
1: És un 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que l'objectiu és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
6: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: Ampliarem aquesta informació la següent mitja hora de l'informatiu. Passen gairebé 4 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
4: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
2: El mercat de fitxatges al futbol espanyol, Miqui, afronta ja la seva recta final.
23: Sí, es tancarà a les 12 de la nit i s'esperen encara possibles moviments al Mallorca. El club ha de fer oficial la seva 12a incorporació. Es tracta del migcampista Guille Fernández. A l'estadi de Somoix, en tota la darrera hora, hi ha el nostre company Xisco Riba. Xisco, bon vespre.
24: Bon vespre des de l'estadi de Somoix. Resten poc més de 5 hores per a que finalitzi aquest mercat de fitxatges d'estiu i fins ara el Real Mallorca únicament ha tancat avui la incorporació de Guille Fernández a falta encara de l'anunci oficial. El migcampista de 18 anys, que per cert fa uns moments acaba de sortir de Somoix dins un vehicle del club, ha aterrat avui mateix migdia a l'illa, ja ha passat el reconeixement mèdic i arriba procedent del Barça Atlètic en forma de traspàs. El Mallorca pagarà entre 3 i 4 milions d'euros pel jugador, tot i que el conjunt blaugrana mantindrà el 50% dels drets de Guille i a més es reservarà una opció de recompra, tal i com van fer amb el fitxatge de Jan Vigili ara fa un any. Guille Fernández ha jugat les darreres temporades amb el filial del Barça, tant a la segona com a primera federació, i tot i que no ha arribat a debutar amb el primer equip, sí que ha estat aquesta pretemporada a les ordres del tècnic alemany Hansi Flick. Per tant, el migcampista de 18 anys es convertirà d'aquesta manera en el següent i tot apunta que també darrer fitxatge del Mallorca, a falta de només l'anunci oficial per part del club.
23: I pendents d'aquesta arribada de Guille Fernández al Mallorca en aquesta recta final del mercat de fitxatges, però Xisco també estan pendents de possibles sortides, sobretot de dos noms, el central David López i el migcampista Antonio Sánchez.
24: Així és, els dos jugadors mallorquins podrien cercar un altre destí per trobar tal vegada més protagonisme i minuts que el Mallorca. Pel que fa al defensa David López, el mallorquí comparteix posició dins l'equip en Raillo, Valient, Sumauro i fins i tot en John Donald, un dels darrers a arribar, que també pot jugar en aquesta demarcació. Per tant, tal vegada David López podria cercar un nou destí per assegurar-se jugar. D'altra banda, amb l'arribada de Guille Fernández, Antonio Sánchez ha sumat així un competidor més al centre del camp, tot i que l'entrenador Luis García ha declarat en més d'una ocasió que compta amb el migcampista de Palma. Per tant, pendents també de la situació dels dos jugadors mallorquins que, com dèiem, podrien marxar a un altre equip per cercar minuts i protagonisme.
23: Gràcies, Xisco. Les 12 es tanca aquest mercat d'estiu i pel que fa a la part esportiva, el Mallorca ha acabat la jornada a la cinquena posició de la classificació en 6 punts. A nit empataren el Burgos i la Reial Societat B a 2 i victòria important del Castelló per 1-2 contra el Celta Promeses. Amb aquesta victòria, el Castelló s'ha situat a la segona posició en 7 punts. I pendents del mercat de fitxatges al futbol i també en ciclisme, pendents de la Vuelta, perquè Enric Mas continua líder de la General després de la disputa de la 10a etapa, una etapa que s'ha decidit a l'esprint. És Enric Mas en declaracions Eurosport.
0: Bien, con ilusión, estamos disfrutando cada momento y la verdad es que es algo súper especial. Está claro que en algún momento pienso en los días que están por venir, pero intento vivir el momento porque si no lo disfruto ahora, cuando haya pasado ya no disfrutaré. Así que ayer disfruté un poco, entre comillas, el día de descanso porque ya sabéis y hoy he disfrutado durante la etapa y espero pues hacerlo hasta el final.
23: I demà onzena etapa a la Vuelta entre Cartagena i Llorca, de 153 quilòmetres i només un port de tercera categoria. I també en el món del ciclisme, Mavi Garcia ha renovat en l'equip UAE per una temporada i continuarà en actiu en 42 anys. La ciclista mallorquina ha aparcat de moment la seva retirada. Seran ja 13 anys com a ciclista professional. Així explicava Mavi Garcia a IB3 perquè ha decidit continuar damunt la bicicleta.
7: Posar límits és un do, jo, perquè la gent digui aquesta que major és fent això. Claro, però és que estic fent el que m'agrada. I en el final pues, dius, quina tonteria, no? Pues seguiré un poc més i seguiré disfrutant. En el final, pues, tampoc vull acabar el que deia, no? Vull acabar en bona forma, vull acabar amb una bona sensació i no dir fins que no pugui més estaré aquí arrossegant, no?
23: I en bàsquet, el FIBA i Mallorca s'ha posat en marxa. La plantilla ha fet avui el primer entrenament de la pretemporada. Una plantilla conformada en 4 renovacions i 8 cares noves que s'ha entrenat per primera vegada avui matí a les instal·lacions del Toni Pizà de Palma. L'objectiu, un any més, és assolir la permanència a primera FEB el més aviat millor. El tècnic Àlex Formento s'ha mostrat content en la confecció de la plantilla.
8: Bueno, jo crec que és una plantilla que combina molt bé jugadors que tenen experiència a la Lliga, amb altres que debuten a la Lliga, però que tenen un denominador comú de gent amb moltes ganes de o fer la seva millor temporada a la Lliga o començar a presentar-se dins de la Lliga. I aquesta ambició i aquest esperit crec que ens ha de donar bons fruits.
23: I en el món del tennis, Carlos Alcaraz s'ha estrenat amb victòria a la primera ronda del US Open, triple 6-4 davant el rus Safiulin en quasi 2 hores i mitja de partit. Alcaraz, que ha assegurat no haver patit aquest tipus de molèstia, s'enfrontarà demà al portuguès Jaime Faria. I abans d'acabar aquest temps d'informació esportiva, tornem a l'estadi de Son Moix per saber si hi ha qualque novetat en aquest tancament del mercat de fitxatges del club mallorquinista a Son Moix. I continua Xisco Riba. Xisco, hi ha res de nou?
24: Idò, no, de moment no torna a haver moviment aquí a l'estadi de Son Moix. L'ambient és ben tranquil. A darrera hora l'han comentat abans que Guille Fernández, el que serà el nou i veurem si darrer fitxatge del Reial Mallorca en aquest mercat d'estiu, sortia amb un vehicle oficial del club aquí de l'estadi i, per tant, ben pendents de que a les pròximes hores, tal vegada minuts, es faci oficial aquest traspàs.
23: Idò, pendents d'aquesta nova incorporació del Mallorca i també d'aquí a les 12, Aina, pendents de possibles sortides, com per exemple la del central David López i també del migcampista Antonio Sánchez.
2: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
9: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: En aquest 1 de setembre, el Consell de Ministres ha aprovat un pla de xoc de 309 milions d'euros per mitigar la crisi migratòria de Ceuta.
1: És un 16% del PIB anual de la regió i el doble del que estava previst. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat que l'objectiu és donar confiança i tranquil·litat a empreses i treballadors.
6: Esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: Mentrestant, el ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha detallat que la ciutat autònoma ja té més de 3.400 places disponibles per poder atendre els migrants que han quedat en territori espanyol en espera de resoldre la seva situació. Segons ell, la gestió de la crisi entra en una nova fase.
10: Ahora estamos en la tercera de las fases o momentos en el que todas estas fuerzas y operativos tienen que centrarse, lógicamente, una vez que se ha designado el mando único y la autoridad funcional, mando único órgano colegiado junto a la ciudad de Ceuta y autoridad funcional que les habla, para que esa normalidad sea cuanto antes y por ello que se puedan devolver al mayor número de las personas que aún quedan en Ceuta.
2: Políticament, la manifestació de suport a Ceuta de demà convocada per la Federació de Municipis i Províncies ja encalenteix motors.
1: El PP ha denunciat que algunes delegacions del govern central posen traves perquè es pugui celebrar la protesta. La ministra portaveu, Elma Said, ho nega. Assegura que el seu govern té un absolut respecte a les manifestacions sense violència. Ara bé, carrega contra els populars.
11: Lo que es evidente es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo hizo con el Senado, lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y apoyar a Ceuta, estar con Ceuta, pasa por la lealtad institucional, por la colaboración entre administraciones. Porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas, sino respetarlas.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en un missatge a les xarxes socials, ha animat tots els ciutadans a anar davant dels ajuntaments perquè visualitzi el malestar de tot Espanya. Ha assegurat que la protesta no està marcada pel color polític ni per les ideologies, afirmació que no convenç la portaveu de Vots al Congrés, Pepa Millán.
12: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico? ¿Eso es lo que pretenden algunos? Nosotros desde luego no. Hay que apuntar a los responsables, porque si no, no se va a solucionar esto de ninguna manera y a lo mejor, pues no sé, el Partido Popular tendrá que explicar por qué sigue siendo pues así de tibio y por qué no rompe su acuerdo en Ceuta con el Partido Socialista y con los partidos islamistas.
1: La presidenta del govern, Marga Proens, ha confirmat que ella anirà a la convocada de Bancort a les 8 del vespre.
2: Això serà demà, però avui continuen la reacció de l'entrevista radiofònica al president del govern, Pedro Sánchez.
1: La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, se'n fa creus que Sánchez insinués una crítica a Felip VI per no anar a Ceuta quan l'agenda reial depèn en bona part de la Moncloa.
13: Pedro Sánchez està un poco escocido, ¿no?, con el rei. Le sigue escociendo aquellas imágenes de Paiporta en la que el rey se quedó y él se largó. Que además luego mintió a todos los españoles diciendo que le habían atacado y no era cierto. Que la Guardia Civil tuvo que desmentir que hubiera tenido ningún ataque el presidente del gobierno. Yo creo que él sigue escocido, ¿no? Y que arrastra ciertos complejos con su majestad el rey que yo creo que son evidentes, ¿no?
1: Para la portavoz de Podem, Ione Belarra, es tot una cortina de fum.
15: Yo creo que lo que está buscando el presidente es una polémica con la monarquía, con el rey Felipe VI, para intentar pasar, digamos, de puntillas por la realidad, que es que no está gestionando adecuadamente esta crisis humanitaria provocada por la propia inacción del gobierno.
1: La portavoz del govern ha tancat la qüestió en sec.
25: Mire, no solamente no lo vetamos, sino que consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca.
1: Les relacions entre les dues màximes autoritats de l'Estat per ventura flueixen, com ha dit Said, però les paraules d'ahir de Sánchez han provocat conats de crisis diplomàtiques, entre elles en Rússia. El Ministeri d'Exteriors ha demanat a Espanya proves sobre la seva suposada implicació en una campanya de desinformació que hauria impulsat la crisi migratòria a l'enclavament espanyol de Ceuta.
2: 14 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional.
1: Thank you.
2: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, nega que el retard en l'enviament del missatge és alert fos un dels causants de les 231 víctimes mortals de la Dana de l'octubre del 2024.
1: Així ho ha dit en un escrit enviat pel seu advocat al jutjat encarregat de la investigació. Un dels arguments que dona és que Mazón no era el responsable d'adoptar mesures de prevenció i que no va intervenir en la redacció o contingut de l'alerta mòbil.
2: I a Ourense, la Policia Nacional ha detingut tres homes i n'investiga un quart per una agressió sexual grupal en un local d'oci.
1: Els fets van passar al maig, quan una jove de 19 anys va manifestar sospites d'haver patit una submissió química després de prendre una beguda. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos dels homes, mentre que el tercer se'l considera cooperador per no fer res per impedir els fets.
2: I en internacional, Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig.
1: Un fet que van passar el mes passat quan es va localitzar drons carregats amb explosiu prop d'avions ucraïnesos. Les investigacions fetes per les autoritats demostren que el patró de l'atac encaixa amb els mètodes utilitzats per Moscou en el marc de la guerra amb Ucraïna.
2: Tot això quan Nepal i la Xina eleven ja 1.000 els morts per la riuada massiva mentre continua la recerca de 4.000 desapareguts.
1: A punt de complir-se la primera setmana de la catàstrofe, els dos països continuen les tasques de rescat en una i altra banda de la frontera. La causa del desastre, segons les darreres investigacions, va ser l'enderrocament d'una massa glacial que va caure mar d'avall amb força i es va endur tot el que trobava pel seu camí.
2: I al Mancor, un mort i diversos ferits en un tiroteig als Països Baixos.
1: La policia ha detingut una trentena de persones de diverses nacionalitats en relació amb l'atac, mentre continua la investigació.
2: L'ex-primer ministre britànic Keir Starmer renuncia al seu escó com a diputat del Partit Laborista per dedicar-se a assumptes internacionals.
1: Una decisió que ha anunciat a través de les xarxes socials i que arriba aproximadament un mes després que abandonés el càrrec com a cap de l'executiu.
2: I Håkon Buite ja és el nou rei de Noruega, ha jurat la Constitució davant del Parlament noruec després de la mort de son pare.
1: Durant l'acte s'ha guardat un minut de silenci en memòria del rei que va ocupar durant més de 3 dècades el tron. Mentrestant, la capella ardent amb el fèretre del monarca, mort, s'ha obert a la població al Palau Reial i romandrà allà fins al funeral previst pel 9 de setembre.
2: I al Mancor, 12 persones han mort en la 6a jornada consecutiva d'atacs russos contra Kiev.
1: A més, també s'ha registrat una agressió a la regió d'Odessa que ha afectat infraestructura civil i que ha deixat un ferit i milers de famílies sense subministrament elèctric. És un balanç que ha oferit el Ministeri d'Exteriors d'Ucraïna, que, per cert, ha mantingut aquest dilluns una conversa telefònica detallada i constructiva, segons ha declarat avui.

0: Netanyahu assegura que era un dels líders més destacats de Hamas i que va contribuir a ocultar ostatges i restaurar el control de l'organització. D'altra banda, un operatiu de l'exèrcit israelià per eliminar amenaces a les forces de seguretat ha costat la vida de 4 palestins, inclosos 2 nens.
1: I fins a un total de 21 xefs amb estrella Michelin participaran dia 3 d'octubre a la 5a edició de la iniciativa solidària Estrelles contra el Càncer. Un sopar solidari amb un centenar de places a 180 euros al menú degustació i que ja estan pràcticament totes venudes. Enric Fernández.
2: De fet, a la 1 del migdia d'avui, les organitzadores han posat a la venda la darrera dotzena d'entrades per al sopar que serà celebrat al Nassau Beach de Platja d'en Bossa. Anirà a càrrec d'una vintena de xefs vinguts de tota Espanya i que regenten establiments amb estrelles Michelin. Jordi Frau, Lídia de l'Olmo, Raúl Resino o María Jiménez i Carlos Maldonado en seran alguns dels participants. El xef Òscar Molina, de la Gaia Eivissa, ha explicat que l'experiència és complicada i divertida al mateix temps, però sobretot solidària.
3: És complicat, perquè 21 xef de este nivell sobra l'ego. No sabemos quién manda, o sea... Pero la verdad es que todos ellos son mega solidarios, dejan sus puestos de trabajo, sus negocios para ayudar a una causa tan bonita como es ayudar a los niños de Ibiza y Formentera.
2: Com a novetat, enguany hi haurà actuació musical del grup Los del Varadero després del sopar, per mirar de recaptar més sous que aniran íntegrament pels boixos i boixes d'Espanop, l'associació de famílies de menors amb càncer de les Balears. Ho ha anunciat Núria Moreno, organitzadora d'Estrelles contra el Càncer i responsable de l'agència de comunicació eivissenca NM Events.
4: Va a estar el grupo del Varadero, vamos a hacer una entrada solidaria a partir de las 12 hasta más o menos la 1:30, 2, que podamos alargar el evento, pues haremos también un poco de fiesta para que pueda venir más gente y a ser posible poder recaudar más dinero.
2: La iniciativa compta amb el suport d'institucions públiques i empreses privades. A més dels 18.000 euros recaptats només amb els menús, enguany s'afegiran els sous de la festa posterior i potser algunes donacions anònimes que ja van arribar, per exemple, l'any passat.
5: El minut a minut de la jornada... A l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: 6 minuts per arribar a les 8, anem en tota la plana cultural.
9: Estic tan sol quan tu...
1: Guillem de Fac lamentava la seva solitud i la Setmana del Llibre en Català de Palma li ha cercat companyia, o seria millor dit que de Fac ha anat a fer companyia al Josep Maria Llompar, que des de fa uns mesos seu a un banc del carrer del Zon de Palma, Sandra Martínez.
10: Un present que vivim en una mena de deliri, escriu Pons, en què fem veure que tot marxa. Una Mallorca que, escriu també, un dia vessarà de tanta gent i que fins i tot les esquerres demanaran que ens construeixi per tot. Un parc temàtic que és únic, però a la vegada és, malauradament, més universal del que puguem pensar.
11: No hi ha cap tema, debat, dilema, crisi, drama, proposta de futur que passi en el món, que no passi també aquí. En aquest sentit, la meva idea, això ja també contra el món sortia, és que Mallorca és el món magnificat, el món densificat, el món accelerat, vull dir, nosaltres som una metàfora del món. Tot el que passa a Mallorca passa arreu, no? I tot el que passa arreu troba un reflex d'una manera...

0: Un altre el que mos passa aquí.
1: Mallorca està clar, però també la violència durant la transició, una suposada llista de xuetes al nazisme, rondalles, decepcions amoroses, tot es mescla i tot es lliga en aquesta novel·la, a la qual Pons reconeix que ha dedicat molta de feina per fer, però també per desfer.
0: Podria haver estat una novel·la de 750 pàgines, perquè va ser un monstre que se me va escapar de ser mans, vaig corregir, m'hi vaig parar molt. Però és això, com que m'agrada molt escriure, sempre he estat molt en fora d'aquella idea, s'ha escrit tot torturat, escriure, quin mal, quina pena, que me sent de tot sol i de malament, això sempre m'ha semblat patètic i ridícul, al contrari, sempre, fins i tot quan ho passes malament, ho passes bé escrivint, i doncs hi he fet molta, molta, molta feina.
1: Una feinada, un monstre reconduït a poc més de 400 pàgines que surt avui a la venda i que ja té presentacions tancades a Barcelona dia 10, a Campanet dia 12. A finals de mes també serà present a la Setmana del Llibre en Català de la Ciutat Comtal i a la Fira del Llibre en Català de Palma. Tornem
2: a nomenar. I l'arxiu històric d'Eivissa i Formentera continua enriquint-se. Ho fan quatre noves donacions d'obres de pintors als quals Eivissa els ha marcat la trajectòria, com Vicent Calvet, el Ramon Medina Tur, nous tresors pictòrics per a la ciutat que s'exposaran al públic. L'any que ve ens ho explica Anna Fernández.
3: Són 16 obres amb un elevat valor patrimonial i que, segons ha explicat la directora de l'Arxiu Històric, Fanny Tur, han estat donades desinteressadament per quatre particulars amb l'objectiu que tota la població eivissenca les pugui gaudir.
4: Autèntics documents històrics de sa ciutat i de Silla. Per exemple, hi ha un oli de lo que era sa casa de sa joveria. Hi ha un oli de lo que, com era l'interior, el retaule del convent de ses monges tancades aquí dalt vila.
3: Una de les donacions ha estat una obra pictòrica de Ramon Medina Tur, exiliat a Cuba durant la guerra. Fanny Bonet n'és una família.
5: Yo lo tengo en casa y a casa no viene nadie. Y en cambio aquí la gente lo ve. Y pienso que es un homenaje a él i un bien per a la ciutat d'Eivissa.
3: Una obra del pintor Vicent Calvet ha estat l'aportació de David Persedisses, qui ha destacat la importància de conservar aquestes obres per arribar a entendre i conèixer part de la història d'Eivissa.
6: Eivissa ens ha donat molt més del que nosaltres hem aportat a Eivissa. I per tant, que es mereix que nosaltres li retornem allò que podem amb la mida del que podem.
3: Uns quadres que l'any que ve s'exposaran a la segona part de la mostra Faim Patrimoni, una oportunitat per apropar-se a la riquesa patrimonial i artística de l'Arxiu Municipal.

0: I el darrer minut de l'informatiu per fer un repàs a l'agenda cultural.
1: I començam amb Dorian, que serà demà al claustre del Carme de Mahó. Presenten Futuros Impossibles, el seu darrer disc, on canta la resistència emocional i a la possibilitat de tornar a començar.
0: I apuntau-vos també divendres al jardí de la casa Llorem Villalonga de Binissalem, on el cicle de La Lluna en Vers ens proposa Sum Vermis. És un espectacle de Ferran Dordal i Albert Prat al voltant de la figura del poeta Jacint Verdaguer.
1: Una revisió especial que els autors del muntatge han titulat com algunes breus consideracions intempestives sobre Verdaguer i que se centren sobretot en el darrer Verdaguer, el més desencantat. Un poeta que se sap maltractat, calumniat i silenciat.
2: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada. Artà, 107.3 a la Caloni o radioartà.cat a través d'internet.
3: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Mira, son las cosas también.
1: No, tú no estás.
2: Mira, sí, Maíno, María también. María,
3: no, no, no. Això no.
2: I Maíno és ciutat. I tu te creus que m'estàs copiant
1: a mi? Perdona,
2: seguim, copiant
1: una cançó. Una de mi jatja.
4: Mira,
2: Maria,
4: mira, mira,
2: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
4: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
2: mira, mira, mira,
1: mira,
5: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit,

una t'embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec comptant

amb tu jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Yo no sé si gano o si pierdo o si empato en tus cuentas. Yo no sé si restas porque restas.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Colombia para el mundo.
1: Vallenato 2000 Terrify.
2: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

per haver sovint dormit amb la solitud.